Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa que fem a les matinades d'Onda Cero Catalunya i que durant el Mundial de Futbol doncs va canviant el seu horari una mica depenent de les coses aquestes de los partidos. És normal. Escolta, això és cada 4 anys, doncs mira, no costa res de cada 4 anys. I més, vull dir, quan és a aquestes hores, vull dir, hi ha molts anys que és a hores normals. El proper sembla que serà a hores normals, o bueno, això diuen. En qualsevol cas, doncs comencem ara. Comencem ara i, per tant, ja ens posem directament amb la tecnologia i els videojocs de seguida i tindrem moltes més històries per acompanyar-vos al llarg de la matinada i vindran els tribuneros en el tram despertador i riurem, que és una mica del que es tracta la vida, de passar-ho el millor possible. Per tant, des d'ara i fins a les 6, el que farem a Onda Cero Catalunya és Nits de Ràdio. Vinga, comencem ja el divendres 10 de juliol de 2020.

0: Doncs sí, aquesta setmana que ens ha afectat menys l'horari del futbol, però sí que hem començat avui a les dues i, per tant, podíem recuperar ja la secció de tecnologia i videojocs amb el gran Dani Martín, Corso 89. ¡Vamos! Benvingut, Dani.
1: Ai, què tal?
0: Pues mira, no tan bé com tu, que ja te'n vas de seguida de vacances, és la darrera intervenció d'aquesta temporada, perquè el senyor Dani se'n va fer 10.000 coses aquest estiu.
1: Sí.
0: No vol parar quiet, fa molt ben fet i ja ens explicarà la tornada, si tot va bé. Què tal han anat aquests viatges, aquests aprenentatges, aquestes històries que viu per nosaltres? Però Dani, comprèn que l'actualitat gamer, o com diem aquí el programa, mal dit però ben dit per nosaltres, l'actualitat videojueguil està molt a l'ordre del dia. Hi ha dos grans temes que es toquen a informatius ja, i a más de uno, que dic jo, que és el tema de quan s'estreni el GTA, uh-huh, i el tema de PlayStation i el final del format físic. Jo l'escoltava a un professional parlar de quantes feines, quants jocs de treball suposa la cancel·lació del format físic, amb botigues, distribuïdors, intermediaris, moltíssima gent que es quedarà a l'atur després de molts i molts i molts anys. És quasi una ballada tipus el que va suposar el final del blockbuster dels videoclubs.
1: Sí, se va a semejar, como bien dices. Y fíjate que los dos temas, GTA 6 y el final de lo que sería el producto físico por parte de PlayStation, van cogidos de la mano o se pueden unir.
0: Uh-huh.
1: Y es que, recordad, como ya sabéis, GTA 6 está siendo como la constante durante todo el año hasta que se estrene en noviembre. Pero es que hace un par de semanas salió una noticia que es anterior a lo de Sony.
0: Vale.
1: Recordad que yo siempre un poco lo que comento es que si GTA, es decir, Rockstar, que es la compañía de GTA, o Nintendo da un paso, suelen ir detrás los siguientes.
0: Sí. Marcan tendencia, Deus.
1: Ahí está. Pues hace unas semanas el titular fue el siguiente: GTA 6 no incluirá disco en su edición física, sino un código de descarga.
0: Uh-huh.
1: Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene comprarse la edición física?
0: Sí, señor.
1: Si no incluye el disco, si lo único que incluye es un código de descarga.
0: Bueno, el col·leccionisme físic de tenir-ho en l'estanteria, no?
1: Però és una caja vacía.
0: Sí, però fixa't que et dic, ara seré una mica advocat del diable. Això és com qui segueix col·leccionant DVDs, VHS, o coses que al final a dins hi ha un contingut, sí,

0: canviant moltes coses a una velocitat molt bèstia i que per això hi li dediquem tantes hores, no? Intentar-ho analitzar, a intentar comprendre una mica, com a mínim posar la llum, no?, sobre aquests factors, i que totes les setmanes, doncs, amb el Dani també ho parlem, també del món de la docència i, com dèiem, de la tecnologia i dels videojocs. Esperem que l'estiu...
1: Todo relacionado, es que está todo relacionado.
0: Absolutament, absolutament. Per tant, és com Black Mirror, no? També sí. Que una mica, doncs, ens engloba tots aquests temes que tractem amb en Dani Martín, qui li desitgem un estiu meravellós i que, si tot va bé, ens puguem escoltar al setembre. Una abraçada ben forta, Dani.
1: Adéu, adéu, bon estiu.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

va passar tal dia com avui, 10 de juliol del 2000. Coldplay publica el seu primer àlbum. Aquell dia es va posar al mercat Parachutes, el primer treball d'estudi de Coldplay. Amb aquest disc, el grup va començar a consolidar una proposta sonora que amb el temps es convertiria en una de les més reconeixibles del panorama musical internacional. El llançament es va produir en el context de finals dels anys 90 i inicis dels 2000, un moment en què el rock alternatiu vivia una forta presència a les llistes d'èxits. El disc es caracteritza per un so contingut i atmosfèric, amb la clara aposta de les melodies suaus i els arranjaments que prioritzen l'emotivitat.

cançons reflecteixen una estètica íntima amb lletres que exploren temes com les relacions personals, la fragilitat emocional i la introspecció. Una combinació que va permetre al grup diferenciar-se dins d'una escena musical plena de propostes diverses. La producció de Parachutes també destaca per la seva senzillesa aparent, amb una instrumentació que evita excessos i posa el focus en la veu i la interpretació, amb un enfocament que va ser ben rebut tant per la crítica com pel públic i que van valorar la coherència del conjunt i la seva capacitat per transmetre emocions de manera directa. Amb el pas del temps, Parachutes ha estat considerat com el punt de partida d'una evolució musical que ha portat la banda a explorar diferents estils i sonoritats en treballs posteriors. Recordem així que va ser tal dia com avui, 10 de juliol del 2000, que Coldplay publicava el seu primer àlbum i iniciava així el camí cap a l'èxit global amb

0: va passar tal dia com avui. 10 de juliol del 1996 s'estrenava al Japó l'episodi pilot d'Ultraman. Aquell diumenge d'estiu els televisors japonesos s'encenien per mostrar una sèrie que marcaria un abans i un després en la cultura pop, Ultraman. Produïda per Tsuburaya Productions, aquesta sèrie de ciència-ficció va presentar un heroi gegant, platejat i amb ulls lluminosos que venia del planeta Nebula M78 per protegir la Terra.
1: Des d'un planeta en una de les galàxies més lejanes llega una estranya armada con intenciones de destruir la Tierra. La llegada de estos extraños objetos es detectada por los satélites vigías y de inmediato el mundo se entera del peligro. Tanto en París como en Nueva York, en Londres y en Moscú se preparan igualmente. El cuartel general de la patrulla científica está alerta. El mundo está al borde del pánico.
0: L'episodi pilot, titulat Ultra Operation No. 1, va captivar l'audiència amb una barreja de monstres gegantins, efectes especials innovadors per a l'època i un heroi que es transformava gràcies al poder de la Beta Capsule. Shin Hayata, membre de la patrulla científica, es convertia en Ultraman quan la situació ho requeria, lluitant contra criatures com Bemular, el primer kaiju de la sèrie. El públic japonès acostumat als serials de Godzilla va quedar fascinat amb aquest nou format que combinava acció, drama i un toc de fantasia còsmica. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 10 de juliol del 1966, que el món coneixia per primera vegada Ultraman. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I ja sabem que ho espereu, sabem que us agrada el poder, doncs, totes les setmanes dedicar un temps a conèixer una nova història, un nou llibre que ens parli d'història, o a conèixer historiadors que ens hagin explicat una mica alguns dels moments, no?, que hem viscut. I que sí que és cert que n'hi ha alguns, Òscar González, molt bona nit, que són més icònics, no?, o més, diguem-ne, reconeixibles, oi?, quan parlem d'ells.
1: Doncs sí, això sol passar habitualment. Molt bona nit, d'entrada.
0: Molt bona nit.
1: Lo primero es lo primero.
0: Sí.
1: Sí, és veritat que de vegades se'n troben coses molt més reconeixibles, però de tant en tant, ja sigui fets històrics, ja sigui personatges, ja sigui llibres, de vegades hem d'anar a lo bàsic.
0: Sí.
1: I quan dic lo bàsic, no ho dic des d'un punt de vista pejoratiu. Al contrari, back to basics, com diuen els anglesos.
0: Sí, sí, sí. És a dir, tenir les nocions clares i a partir de les nocions, doncs, ja investigar coses més concretes o més enrevessades. Però vull dir, és important conèixer bé, sobretot per no cometre errors o tenir conceptes equívocs, no?
1: Com a mínim per situar-se, i en aquest sentit sempre va bé tenir alguns llibres que siguin a nivell introductori. S'ha devaluat molt la breve història de, una breve introducció de... És un tema que ja en si mateix és un gènere historiogràfic que s'ha devaluat bastant, i això fa que de vegades, si no ens hi fixem una miqueta, perdem una miqueta de perspectiva.
0: Mm.
1: Per això, quan et trobes un llibre que a priori dius «Bueno, esto no, que no parece para mí»,
0: mm,
1: però que comences a fullejar-ho i dius sí,
0: és per a mi.
1: És per a tot el mundo.
0: Sí,
1: és per a tot el mundo que estigui molt interessat en l'egiptologia. I en aquest sentit, i ja passo a saludar al castellano, tenemos aquí un libro de Amparo, voy a decir el nombre porque luego igual uno se confunde. Amparo Duña Iturria, La Guarda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, perfecto, ese apellido.
0: Bueno, a ver, es que es como todo, al principio cuesta, pero ya una vez ya aprendido ya no te lo olvidas, que eso también es bonito, ¿eh? Que eso es
2: está
0: importante.
2: Está muy bien, sí, lo agradezco.
0: El libro, Óscar, es cuaderno de bitácora del Antiguo Egipto. Eso, vamos, a mí ya con esto ya me tenéis ganado.
1: Sí, sí, el títol és molt interessant. El títol és això que deia, que potser te'l mires, veus el títol i dius «Bueno, esto parece un libro introductorio, no es para mí, que ya tengo ya unas cuantas lecturas», però és que el llibre no és el que sembla. De fet, el llibre, El quaderno de bitácora, Amparo, potser és un títol que tu l'havies sugerit a l'editorial o que te sugerieron ellos.
2: No, fíjate, el título no es mío, es a mí me encanta.

0: Ja que és el moment en què dins de Nits de Ràdio doncs dediquem una estoneta a escoltar el que ha passat a la ciutat. A la ciutat, perquè d'aquesta manera les entrevistes interessants, tot el que els col·laboradors aporten, doncs ho podem també descobrir o redescobrir a aquestes hores. I és que, clar, per nosaltres l'hora de la ciutat és, saps, com Lady Alcon, que és una mica al revés, clar, és que estem una mica al revés, però les coses que passen val la pena poder-les conèixer. Per tant, ara es tornem a escoltar la ciutat i després seguim, despertem el dia aquí a Nits de Ràdio, que fins a les 6 aquí us estem fent companyia. Seguim.
1: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
2: Passen 6 minuts de la 1, repassem l'actualitat més propera. Un incendi obliga a evacuar 40...

0: 30 persones a un edifici en obres de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Els bombers han rebut l'avís de matinada i s'han traslladat al carrer Aprestadora, entre els barris de Gornal i Santa Eulàlia. 10 persones han resultat ferides lleus i ja han sigut ateses pels serveis d'emergència. L'incendi ja es troba totalment extingit.
0: 49 pimes completen el programa Accelera el creixement de la Diputació de Barcelona i Pimec.
1: Cada empresa ha rebut un acompanyament valorat en 5.500 euros, però només ha assolit una aportació bruta de 750. La resta del pressupost s'ha empleat en dissenyar i executar un pla d'impuls empresarial.
0: Estem a 9 de juliol, però ja sabem més sobre com seran els llums de Nadal de l'any vinent, d'aquest any, d'aquest desembre. De moment sabem que Barcelona recuperarà el mític galet dissenyat per Ramon Vigues.
1: El Festival Barcelona en Llums de Nadal sumarà emplaçaments i noves propostes per la propera edició. S'ubicarà a 13 mercats i a la plaça de Sant Miquel. El festival comptarà amb dissenys d'autors a través d'un concurs de l'Associació de Disseny Industrial i un pressupost de 4,6 milions d'euros.
0: I acabem al Tibidabo, que ja ha inaugurat la temporada d'estiu.
1: Ho ha fet encenent el cartell que diu Barcelona a la seva àrea panoràmica. L'espectacle ha combinat dansa amb música de Freddie Mercury o Montserrat Caballé amb la il·luminació del cartell sobre l'horitzó de la ciutat.
0: Són notícies d'aquest dijous 9 de juliol.

0: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Quan parlem de la soledat no desitjada, sempre pensem en les persones grans, que són el col·lectiu que més empateix amb diferència respecte a la resta. De fet, la setmana passada ja vam abordar les complicacions que presenta aquesta soledat, especialment a l'estiu. Doncs bé, avui volem tornar a parlar de la soledat no desitjada, però en un àmbit en el que segurament no pensem quan parlem d'aquest tema, el lloc de feina.
2: Doncs sí, segurament molts pocs de nosaltres pensem en aquest àmbit quan pensem en aquesta sensació d'estar sol o sola quan no ho vols, estar en el lloc de feina. És per això que la Confederació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, PIMEC, i l'Obra Social de Sant Joan de Déu han elaborat una guia pràctica per ajudar les empreses a prevenir la soledat no desitjada al lloc de feina. Es tracta d'una publicació pionera que ofereix recursos perquè les empreses puguin identificar, prevenir i abordar la soledat no desitjada com a factor de risc psicosocial en l'àmbit laboral i que té l'objectiu de promoure entorns laborals més saludables i també més sostenibles.
1: Doncs per analitzar aquest fenomen i conèixer de prop aquesta guia pràctica, ens acompanyen aquí a l'estudi la Maria Àngels Benítez, responsable de Polítiques Socials i Inclusió Laboral de PIMEC. Què tal? Molt bon dia.
3: Benvinguda. Molt bon dia, gràcies.
1: I també tenim amb nosaltres la Maite Prieto, tècnica de l'equip de relació amb organitzacions a l'Obra Social de Sant Joan de Déu. Maite, també benvinguda.
4: Moltes gràcies.
1: El titular sobta de primeres perquè, com diem, quan parlem de soledat no desitjada, potser pensem més en les persones grans, però també afecta, no?, aquest àmbit laboral.
4: Sí, i de fet una de les coses que vam pensar quan vam engegar tota aquesta campanya per trencar soledats des de l'Obra Social de Sant Joan de Déu va ser precisament intentar derivar d'aquesta idea de que la soledat només afecta les persones grans, sinó que de fet tothom podem passar moments de soledat no volguda. I s'està veient, malauradament, que la gent jove, adolescents i joves, són un àmbit, un sector de la societat molt afectat. I evidentment les empreses com a grups humans format per persones també pateixen aquesta problemàtica. Llavors vam fer una primera, en acompanyament amb els companys del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, vam fer una recerca a tot Espanya preguntant a 5.400 persones en edat laborable si se sentien sols, no?, en la seva feina. I la veritat és que vam trobar uns resultats bastant preocupants, perquè el 40,7% de les persones a qui preguntàvem van declarar que se sentien sols en algun moment a la seva feina.
2: És una xifra molt alta.
4: Realment és preocupant. I a partir d'aquí vam començar a treballar i a generar una sèrie de materials que oferíem les empreses per conèixer la problemàtica i oferir-los estratègies, idees i metodologies per treballar-hi. I aquí és on entren també els companys de PIMEC, perquè en veure els materials que havien fet els hi va agradar, però van dir, potser això, de cara a les petites, mitjanes empreses, seria bo aterrar-ho a coses més concretes, i aquí és on vam començar a treballar amb ells.
3: Sí, la veritat és que és un tema que hem d'abordar, no?, des del món laboral. A més, amb les dades que vam extreure prèvies, no?, a aquesta guia de soledat no desitjada a l'entorn laboral, que ja està publicada i és descarregable per a totes aquelles empreses i persones que tinguin interès a la temàtica, vam veure que 4 de cada 10 persones treballadores afirmen, no?, sentir aquesta soledat no desitjada a la feina. Per tant, sí que és cert que és una dada que mostra que, és un tema amb una incidència important. I a vegades pensem, no?, que pot ser un fenomen més anecdòtic o és una realitat que realment afecta, no?, a totes aquestes persones, i a vegades pensem en soledat no desitjada i pensem en una única persona, i no és així. A vegades ens podem trobar envoltats, no?, de molts companys, participant en reunions, no?, o inclús treballar diàriament, no?, de la mà d'altres col·laboradors externs, però realment que la persona se senti sola. Per tant, vam detectar que era totalment necessari abordar-ho des de PIMEC, amb visió de PIMES.
1: Clar, abans de l'elaboració d'aquest informe, a les empreses era un tema que preocupava o que se'n parlava, o va ser quelcom que vau descobrir, no? Ostres, doncs és un tema que s'ha d'abordar.
3: La veritat és que és un tema que ens hem adonat que és un tema de risc, que s'ha d'abordar des dels riscos psicosocials, i que sí que és cert que potser estava més invisibilitzat, no?, anteriorment, però ara ens adonem que cada cop més hi ha empreses compromeses, que de fet han participat en els focus groups que hem fet per l'elaboració d'aquesta guia. Inclús a la jornada que vam presentar la guia el 30 de juny van participar, no?, ARPE, l'escola d'educació emocional, la Granja i inclús també amb ACES, que és l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, que al final en el seu propi dia a dia ja fan bones pràctiques i ja posen sobre la taula aquest tema, i això s'havia de visibilitzar, perquè veiem que el compromís existeix, però a vegades no ens adonem o no en som conscients. Per tant, sí, important, sí, rellevant posar-ho sobre la taula, i sí, cada cop més visibilitzar aquest tema, que al final a la pràctica s'està veient que s'està portant a terme.
2: Clar, no acostumem a relacionar soledat no desitjada, ja ho dèiem a la introducció, ho relacionem sempre amb la gent gran, però costa una mica d'assimilar o d'identificar com es pot produir en una situació, en un entorn laboral, no? Per això us pregunto, en quines circumstàncies es pot donar aquesta soledat no desitjada al lloc de feina, no? Perquè tots, o almenys la majoria de nosaltres, quan anem a treballar, doncs estem centrats en la nostra tasca, però en ocasions també depenem del nostre entorn, no? De qui estem rodejats, perquè normalment compartim espai i relacions amb altra gent. Va per aquí la cosa o es dona en unes circumstàncies diferents?
3: Sí, totalment va per aquí. Totalment encertada aquesta pregunta. Al final, nosaltres a les empreses, la feina com a tal no és només un espai productiu, no? Sinó també és un espai de relació, no? Passem moltes hores al final al nostre lloc de treball, ens relacionem amb moltes persones i tenim aquest també sentiment de pertinença i necessitat de sentir-nos part de tots els projectes i tot el que es treballa dintre de les empreses. Per això la soledat em preguntaves quan, no? Es pot ser que aparegui, doncs es pot detectar doncs quan hi ha, per exemple, una comunicació insuficient internament o externament, no? Quan una persona potser no se sent escoltada o no se sent reconeguda, no sent que realment el seu treball estigui reconegut com a tal, o inclús en determinades formes d'organització de treball, no? Sí que és cert que el teletreball molts cops també pot produir aquesta soledat no desitjada, inclús que sigui doncs més complicat detectar-ho, no? Per això jo ara aquí m'agradaria sí reprendre aquelles paraules que recordo de la Montse Pera, de l'empresa Arpe, que ens deia: ens hem de posar aquestes ulleres que ens fan veure tot allò que potser no es veu de primeres, però sí que hi ha al rerefons de les persones que conformen, no?, les nostres empreses.
1: Una bona frase aquesta.
2: Sí, sí.
1: Maite, com afecta aquesta soledat no desitjada a la persona que la pateix? Perquè entenc que deu ser molt diferent a la soledat no desitjada que pateixen algunes persones grans, no?
4: En realitat no és tan diferent la problemàtica. No? El que passa que les persones grans moltes ocasions se senten soles perquè han anat perdent potser el seu entorn social, els seus vincles, per la pròpia naturalesa de lo que és l'evolució de la vida. I llavors és com més evident perquè se senten sols, perquè moltes vegades físicament estan sols. En canvi, la soledat, de fet, és un sentiment subjectiu, és una sensació subjectiva, perquè pots estar rodejat de persones i sentir-te sol. Per què? Perquè hi ha una manca de connexió real, potser, en aquest cas, en l'entorn laboral, amb el que serien els companys de feina, perquè no et sents reconegut o perquè no et sents que et conviden a participar, potser. I, per tant, al final, per això dèiem, és una problemàtica que afecta qualsevol edat i no per ser gran tens més risc, sinó que la manera com ens estem organitzant com a societat està propiciant aquesta desconnexió malgrat estar rodejat de persones. Mm-hmm. Per això és important, com deia la meva companya Maria Àngels, que des del que és els responsables d'equips, els directius d'empresa, siguin sensibles a aquesta problemàtica, perquè a més té uns efectes, unes repercussions econòmiques a l'empresa, perquè baixa la motivació. Clar. Està demostrat que la soledat no desitjada té un impacte directe sobre la salut física i mental, el que vol dir que provoca potser més absentisme per malalties, perquè baixa, empitjora la manera de treballar en equip, i per tant és important que des de l'empresa es tingui en compte aquesta problemàtica, se sàpiga identificar, se sàpiga posar en marxa eines i estratègies per prevenir-la i gaudir-la, com pot ser doncs, activitats de fer conjuntament amb tots els treballadors, o també altres estratègies com pot ser un mentoring, un shadowing, és a dir, que les persones no se sentin soles, que se sentin acompanyades.
2: Clar, qualsevol podria pensar que tot això, aquesta soledat, es pot curar o es pot tractar quan un arriba a casa, no? Tu pots pensar, mira, quan surti a la feina estaré amb la meva família i tot això se n'anirà, però clar, al final estem més o menys 8 hores del dia, és a dir, una tercera part del dia, i és una part molt, molt important del dia, per tant, l'impacte és molt gran, no?
4: Sí, i a més també per les dos estudis que van fer tant amb les 5.400 persones de tot Espanya que us comentava al principi, com la que van fer específicament per la guia elaborada en PIMEC, que va ser exclusivament per persones en actiu en micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya, es va veure que la soledat, la persona que se sent soledat en l'entorn laboral, normalment també té aquesta afectació en la vida privada. Per tant, per això diem que és un problema de societat. I tots, des dels nostres àmbits, hem d'intentar treballar per trencar-la i per pal·liar aquesta problemàtica.
1: Mm-hmm. Parlem, si us sembla, d'aquesta guia que heu elaborat conjuntament des de PIMEC i des de l'Obra Social Sant Joan de Déu. Què hi podem trobar-hi?
3: Doncs aquesta guia és especialment pensada per les pimes i el primer que planteja és el concepte com a tal. No? Què vol dir la soledat no desitjada? Què entenem, no?, per aquest concepte? A més d'això, què ofereix? Doncs ofereix, òbviament, orientacions, eines i actuacions molt claus per poder aplicar en el dia a dia de les empreses i amb l'objectiu final de treballar en aquests entorns saludables, sostenibles, inclusius i on tots formem part d'un objectiu comú, que és fer que realment l'empresa doncs, pugui tenir el major èxit possible i sobretot vetllar per la productivitat aquesta.
2: Clar, vosaltres sou PIMEC, evidentment engloveu les pimes, no? La petita i mitjana empresa, però no sé si aquesta guia pràctica seria extrapolable a d'altres companyies, tant companyies més petites com sobretot també més grans.
3: Sí, com comentava abans la companya, la Maite, sí que és cert que ja hi ha una guia que estava prèviament elaborada, aquesta guia de soledat no desitjada a l'entorn laboral, que es va fer abans d'aquesta que presentem avui. Llavors, òbviament, es pot utilitzar i són recursos que totes les empreses, independentment de la seva mida, poden fer-ne ús, però sí que és cert que aquesta està pensada, no?, especialment per aquelles pimes on probablement els recursos són més reduïts i on veiem que això potser sí que pot dificultar el fet d'abordar aquesta soledat no desitjada a les empreses, no? Sí que és cert que aquí m'agradaria destacar un missatge, que és que a vegades no calen grans pressupostos o grans inversions per aplicar aquestes accions, aquestes actuacions. Per tant, precisament en les pimes, no?, que tenim aquest avantatge d'aquesta proximitat i d'aquesta agilitat en el dia a dia de les nostres pràctiques, doncs pensem que pot ser realment efectiva a la petita, a la mitjana empresa i també, per suposat, a persones autònomes que tenen també relacions amb altres proveïdors o persones externes i poder aplicar doncs, aquestes mesures i amb una efectivitat, amb un grau d'efectivitat, pensem, considerable.
1: Clar, estem parlant d'aquesta guia dirigida a les pimes, però ara estic pensant jo, potser alguna persona ens està escoltant i se sent identificada. Doncs mira, jo sé que, ara que ho dieu, sí que em sento sol a la feina. Com hauria d'actuar aquesta persona? Perquè potser ens fa cosa dir-li al nostre cap, mira, és que em sento sola, no? Perquè no ens digui, no, quina tonteria, no? Que no ho és, evidentment. Com hauria d'actuar aquesta persona?
3: Quan hi ha una persona que realment se senti així, jo penso que el més important per part de totes les persones que conformen l'empresa és detectar-ho, no? Detectar-ho, visibilitzar-ho, intentar trobar aquell espai per tractar-ho i, per suposat, doncs, valorar quines actuacions viables es podrien aplicar o posar en pràctica en el dia a dia de l'empresa, no? I ja no pensem només en una acció puntual, sinó que siguin accions que estiguin dintre de les pràctiques permanents, no? Dintre de la cultura empresarial com a tal, i a partir d'aquí, per suposat, si es necessiten recursos, si es necessiten formacions, si es necessiten assessoraments des de PIMEC, igual que des de Sant Joan de Déu també, per suposat, totalment doncs, a disposar pel que calgui per aportar tots aquests recursos i facilitats.
4: Mm-hmm. Jo, mira, m'agradaria afegir una miqueta que al final la problemàtica de la soledat no desitjada és que és un problema encara com molt silenciat i llavors moltes vegades fa una mica com de vergonya dir em sento

0: sol, no? Perquè sembla que siguis tu el problema.
1: L'autoestigma, eh? L'autoestigma.
2: És això el que em referia.
0: Sí. Així com altres problemàtiques, com salut mental, que a vegades se'n parla més, o en el seu dia el càncer i tal, i ara tothom en parlem obertament, la soledat encara té aquest estigma de, bueno, si estàs sol o si te't sents sol, és que deu ser un tema teu. I llavors hem d'intentar, mentalment, cadascú de nosaltres o la persona que tingui aquest sentiment, de sortir d'aquest esquema mental i intentar ser assertiu, és a dir, explicar la situació i, per l'altra part, escoltar. És que no cal, com deia el Maria Àngels, aquesta guia el bo que té és que aterra molt aquelles estratègies, aquelles recomanacions que fèiem a la guia anterior, precisament per les petites empreses, perquè entenguin que no calen grans estructures, infraestructures de gestió de l'empresa per simplement escoltar i estar observant què està passant a dintre de l'empresa i poder detectar si una persona se sent desconnectada, que no se la té en compte, que no participa. Això són ja pistes per poder veure si una persona està una mica fora de lo que és el cercle de connexió.
2: Clar, la importància d'expressar els nostres sentiments i com ens sentim, no? Perquè potser l'empresa no ho fa per maldat, no? Diguem-ne, simplement no s'ha donat compte i només amb escoltar ja es poden fer aquests petits grans canvis, no?
0: Entenc sí, totalment.
2: Per aquí, aquesta guia, no? També.
1: Jo ara m'estava posant una miqueta en situació, m'estava imaginant una plantilla allò de multinacional, no?, amb centenars de persones i tal, i algú que sent sol, i alguna plantilla més petita, pot ser d'una petita i mitjana empresa, doncs que no sé fins quin punt té més risc de patir soledat no desitjada. Tradueixo, quan més petita és una plantilla, més risc o menys risc de patir soledat no desitjada? O no té res a veure?
3: Jo al final, reflexionant, no?, amb això que comentes, des de Pimec al final el que intentem és donar suport a qualsevol empresa, independentment del nombre de persones, de la plantilla, micro, petita, mitjana, i la soledat es pot trobar des d'aquelles empreses més petites, en les que comptem amb una plantilla, no?, més petita de persones treballadores, o aquella més gran, no? A vegades sí que és cert que pensem, no?, que en aquelles, les mitjanes empreses, potser hi ha, no?, més circuit, més persones, més, estem tots més acompanyats, tenim més contacte en el dia a dia, potser hi ha més persones que senten aquesta soledat no desitjada, o sigui que en aquest sentit pensem que no hi hauria d'haver cap relació directa entre la mida de l'empresa i el nivell de soledat que sentin les persones que hi conformen part de l'empresa.
2: Parlàveu d'alguna d'aquestes empreses que ja han participat o en l'elaboració de la guia o que ja han participat de la roda de premsa que vau fer el passat mes de juny, però no sé si en general, com veieu la disposició de les empreses a aplicar aquests consells?
3: Personalment, des de Pimec, hem de dir que estem avançant. No? Estem avançant i quan ja estem posant només aquest tema sobre la taula ja és un pas. I a partir d'aquí, per suposat, quan hi comptem amb veus de persones que lideren aquestes empreses i també posen sobre la taula les seves bones pràctiques i el seu dia a dia, també és un pas endavant. O sigui que en aquest sentit pensem que estem fent camí i que anem en la direcció correcta. No? El que sí que és rellevant és que seguim visibilitzant aquesta temàtica i temàtiques com aquestes, que al final afecten a la totalitat de la plantilla i afecten, òbviament, no, els resultats de les empreses i, sobretot, doncs, aportar els màxims recursos i les màximes facilitats per la prevenció, que és indispensable en aquest cas, i, per suposat, la detecció i a posteriori, l'acompanyament.
1: Clar, moltes vegades pensem, no, mira, mentre l'empresa, mentre tirem nosaltres els treballadors la feina, l'empresa tampoc s'acaba de preocupar, no acaba de tenir empatia pel treballador, no? És així o això està canviant?
0: Clar, nosaltres des de Sant Joan de Déu tenim relació amb moltes empreses. És veritat que segurament s'acosten a nosaltres potser les empreses que tenen més sensibilitat pel tema de solidaris, però sí que és veritat que veiem que moltes, de totes les mides, no han de ser només les grans empreses, cada vegada tenen més present el que seria el benestar emocional dels treballadors, l'ambient laboral. Per què? Perquè és que, com us comentava abans, ni que sigui des d'un punt de vista egoista, perquè això està afectant directament el que seria el resultat de la feina de l'empresa. Per això, perquè es treballa més en equip, la gent està més motivada, està més implicada, per tant, tot s'agilitza. I a més, perquè jo crec que les persones també estem canviant, i com us deia abans, les empreses són un grup de persones i les persones canviem i entenem que ens hem de cuidar més els uns als altres per poder seguir avançant com a societat. I mica en mica hi ha empreses que potser al final del dia a dia també se'ns menja una mica tots i cadascú fem el que podem i amb la mesura que hi ha, amb el ritme que podem, però jo crec que cada vegada hi ha més interès per aquestes qüestions i crec que anem en la bona direcció.

0: situació.
1: I què és el primer que ha de fer una empresa si identifica que una o més persones del seu equip pateixen aquesta soledat no desitjada?
0: Nosaltres des de Pimec suggeriríem en primer lloc doncs, que consulti la guia, per suposat, que pugui no, valorar quines actuacions d'aquestes que nosaltres proposem seria aplicable i a partir d'aquí tot el suport que necessiti, com comentava abans, des de Sant Joan de Déu, des de Pimec, estarem encantades de també doncs, poder fer doncs, assessoraments, formacions, sensibilitzacions i tot allò que estigui al nostre abast perquè s'abordi no, aquest tema especialment a les Pimec.
2: Clar, perquè aquesta guia la tenen a mà totes les empreses que ho sol·licitin o vosaltres com a Pimec heu anat entregant o fent arribar aquestes guies? Com ha anat?
0: Aquesta guia ja la tenen totes aquelles empreses i totes aquelles persones que van assistir el passat 30 de juny a la presentació d'aquesta en format presencial a Pimec, que la vam celebrar ja. Per tant, en format físic ja la tenen des de primera hora totes aquestes persones. I a banda també està penjada la web de Pimec. Si el posem guia de soledat no desitjada a l'entorn laboral, és totalment accessible, gratuïta, es pot descarregar i per suposat doncs, esperem que es pugui fer un ús molt pràctic i que sigui d'interès per totes les persones que la consultin.
1: Entenc que la situació és molt diferent si passa en un entorn laboral on estàs presencialment a la feina que si estàs teletreballant, no? Potser és una mica més complicat d'abordar el tema o no té per què?
3: Bueno, el fet del teletreball és un dels factors que vam identificar en aquestes enquestes que vam fer com un factor de risc. Clar. Igual que, per exemple, altres factors de risc que vam detectar és persones joves. Les persones joves per sota de 39 anys declaraven sentir-se més soles. També podria ser un tema de que per generació són més obertes i ho expressen, ho verbalitzen més.
2: I la pandèmia va causar bastant estralls, jo crec, eh? Augmentar molt aquest índex.
3: Clar, però mira, ens va sorprendre per això, perquè vam veure que les persones per sota de 39 anys declaraven sentir-se més soles i és un factor de risc. Les persones estrangeres, potser que moltes vegades també tenen dificultats idiomàtiques o de cultura o tal, i llavors això també és un factor de risc. Les persones que portaven menys temps a l'empresa, perquè encara potser no s'han acabat d'integrar en la cultura, i com comentàvem al principi, les persones que teletreballen. Llavors, bueno, és conèixer que hi ha aquests factors de risc i tu poder saber si els tens dintre de casa teva, és a dir, la teva empresa, i llavors estar més atents. També és veritat que nosaltres, per exemple, el que oferim les empreses és que puguin fer una autoavaluació de com estan ells respecte a la soledat no desitjada. Què vam fer? Vam agafar el qüestionari aquest que vam fer per fer la recerca i l'hem simplificat en 25 preguntes que, si alguna empresa està interessada, també ens pot demanar, perquè és veritat que això corre online, és un qüestionari gratuït, totalment anònim, i bueno, és oferir-lo als treballadors durant un període de temps que puguin respondre aquestes preguntes i podem nosaltres fer aquesta agregació de resultats per poder informar l'empresa quins són els factors de risc que estan afectant específicament a la seva empresa i en quins percentatges, i com que tenim l'estudi, poden comparar si estan a la mitjana del que seria l'entorn aquí a Catalunya o a Espanya i veure si ells han de treballar més un aspecte o un altre.
1: Doncs, digues.
0: D'aquesta guia també, permeteu-me, és cert, no?, que ara ja tenim la guia, tenim el producte després de molt de temps treballant-hi, però la idea no és que quedi aquí, la idea també és seguir estirant d'aquest fil a partir d'ara, poder seguir treballant en recursos, en tot allò, no?, que pugui ajudar a les empreses, òbviament de la mà de Sant Joan de Déu, de forma plegats i plegades, i especialment en aquella setmana d'octubre contra la soledat no desitjada en la que treballen directament a mitjans d'octubre doncs, totes les activitats vinculades a abordar aquesta temàtica i que des de Pimec també, per suposat, col·laborarem i sumarem en tot el que puguem per afavorir no, que s'abordi aquest tema i pal·liar-ho de cara a la petita i la mitjana empresa de Catalunya.
3: Ja que m'has donat temps, ara aprofitaré una miqueta perquè ha mencionat que jo no sabia si...
1: Temps
3: si...
1: no tenim gaire ja, eh?
3: Molt ràpidament. Ha mencionat, a l'octubre fem la setmana contra la soledat no desitjada, és la quarta edició, és una setmana del 19 al 26, si no recordo malament, d'octubre, que intentem fer moltes activitats amb la ciutadania en general i evidentment també amb les empreses per posar sobre la taula la temàtica i que els mitjans ens ajudeu a fer difusió, però evidentment la problemàtica existeix durant tot l'any i es poden fer coses durant tot l'any, però us convidem tots a visitar, a part del que seria la web de Pimec i conèixer la guia que hem treballat amb ells, també si voleu entrar a trencalasoledat.org, que és on trobareu tota la informació de la campanya.
1: Doncs esteu més que convidades el proper mes d'octubre en aquest programa i durant tot l'any també. És un tema que hem parlat molt en aquest programa, així que encantats de seguir parlant per veure si acabem amb aquesta problemàtica. Maria Àngels Benítez, Maite Prieto, moltíssimes gràcies de veritat per ser avui amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: passegeu per Barcelona, segur que us haureu parat a observar l'arquitectura d'alguns dels meravellosos edificis que tenim a la nostra ciutat. Parlem d'arquitectes modernistes, com Antoni Gaudí, a més dels contemporanis, com Norman Foster o Toyo Ito. La setmana passada, ho vam explicar aquí, la ciutat va celebrar el Congrés Mundial de l'Arquitectura i ho va fer en un espai que cada vegada acull més esdeveniments. Estem parlant de les Tres Xemeneies. Un dels principals actes va ser un sopar organitzat per una conegudíssima marca de productes de bany. De tot plegat en volem parlar amb la Sara Folk. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, oients, com estem? Sí, sí, un sopar impressionant.
0: Com va anar bé, no, aquest sopar?
1: Home, sempre, que et convidin i que et convidin en un lloc diferent, que descobreixis... No, home, no, la setmana d'arquitectura, impressionant, impressionant.
0: Com
1: el sopar, sí. L'interiorisme, l'arquitectura, la llum... Uh-huh. Pregunta'm.
0: Clar,
1: anava
0: a dir...
1: Jo ja saps que em llanço.
0: No, jo encantada que parlis, Sara. Deia que habitualment parlem amb la Sara Folk, amb la nostra interiorista de referència, per tractar temes d'actualitat de disseny d'interiors i també per portar-vos consells d'interiorisme. De seguida us donarem algun d'aquests consells, però abans explica'ns com estava dissenyat aquest sopar.
1: Vale, doncs mira, començo. Primer arribes. Bueno, estava a les Tres Xemeneies de Sant Adrià, que allà el lloc és emblemàtic, sí. I la gent que, si no ho coneix, que intentin a veure com, bueno, per accedir, molta gent ja hi ha anat per l'exposició, evidentment, l'alçada, l'amplitud. És com, bueno, impressionant, vale? Jo ja havia estat feia temps, però ara, amb el muntatge de la Setmana d'Arquitectura, amb totes les xarles, amb tota una... Hi havia una gran pantalla amb unes zones, diguéssim, que la gent podia seure i anaven, diguéssim, projectant doncs, això dels arquitectes. Hi havia zones com de, bueno, de bar per poder prendre alguna cosa, amb el mar al costat, el sol, la llum, impressionant. Llavors, quan entraves a dintre, tenies tot el recorregut, vale, de l'exposició, espectacular, amb tecnologia, sostenibilitat, trencant esquemes, vale, projectes... I llavors, tot això era impressionant perquè anaves anant pujant, vale? Imagina't, doncs, que estàs a dins amb aquells volums, tot gris, però, clar, amb tot el muntatge estètic, clar, tenies tota la il·luminació i anaves fent un joc visual d'ombres i de llum que era superinteressant. I arribàvem a dalt i teníem el sopar. Un sopar que era per arquitectes internacionals, bé, estaven de tot el país, de tot el món, perdó, de Brasil, d'aquí, sí. D'Alemanya. Tot una taula amb forma de U, vale? Espectacular, tot amb llums, diguéssim, també amb llums amb bateries, tot el muntatge, evidentment tot el que era el menjar, molt bo, molt mediterrani, molt d'aquí per Gaudí, i amb música, la llum pujava i baixava, tot amb projectors... Bueno, un espai que puc dir que a Barcelona, evidentment internacional com sempre, vale? Un sopar internacional, els arquitectes a nivell mundial deien que Barcelona era impressionant, l'arquitectura, el disseny i aquest sopar.
0: Ens estàs fent una miqueta d'enveja, per haver pogut gaudir d'aquest sopar. Sí. Entenc que va ser un acte únic marcat en aquest Congrés Mundial de l'Arquitectura. Deia, en vam parlar aquí a la ciutat, però explica'ns una miqueta per què se celebra aquest congrés.
1: Bueno, se celebra com, si sabeu, el Mies van der Rohe l'any 29 que tenim, no? Sí. Aquí a Barcelona, doncs, hi ha l'any d'arquitectura on doncs, es plantegen cap on va el món, la tecnologia o la sostenibilitat, bueno, com s'ha de presentar o com hem de treballar o com ens hem de donar a conèixer i sobretot tenir cura del planeta, de les noves tendències, de les noves línies i sobretot això ho marquen, doncs clar, els grans arquitectes, grans professionals a nivell internacional, que és un plaer poder escoltar i poder admirar i poder aprendre quan, bueno, l'altre dia vaig estar amb un arquitecte, no diré noms, però que deia que, bueno, que al final l'arquitectura l'important sempre és

0: quan projectem, doncs que pensem en que tinguem cura d'aquestes pautes, coses que ja fem, que ja us vaig dir jo fa molts anys, ja amb un projecte ja l'aigua de la pluja i tot això ja la recollíem, vale? Fa 17 anys aquest projecte, i teníem un dipòsit per poder regar el jardí i regar el pàrquing, vale? Cada cop doncs, es fa més i així és amb tot, vale? Amb l'il·luminació, ha de ser molt més sostenible, no?
1: Clar.
0: Bueno, el que sempre us dic, la calor, sí. Doncs que hi hagi una, ara amb tanta calor, una ventilació a mi més forçada si es pot, vull dir, una ventilació que puguem obrir si es poden les finestres, vale? O intentar que els colors siguin més clars, intentar, bueno, que els materials... Bueno, el que sempre us he dit durant tot l'any, no?
1: Clar,
0: que
1: es vol
0: l'estació... Hem d'adaptar la casa.
1: Exacte, aquest any hem parlat molt de l'arquitectura, d'en Gaudí, també és l'any Cerdà, sí. Però el tema d'estrella d'aquests últims dies és aquesta calor intensa. Preguntàvem a l'audiència, sí. Ahir, com combatien la calor, i parlava una oient d'aquests corrents d'aire que són fonamentals, i crec que cap aquí va, no?, l'arquitectura del futur, i que és molt més sostenible i molt més saludable que un aire condicionat o un ventilador, no?, cap i a la fi.
0: Sí.
1: Què més podem fer a casa nostra?
0: Bueno, moltes coses. Bueno, jo sóc enamorada dels ventiladors, vale?
1: Sí.
0: També els fico a les terrasses o els fico als balcons perquè fa que giri una mica l'aire. Sí que tenim molta calor aquests dies, evidentment. Uh-huh. Aquests dies és l'aire...
1: No es pot estar a la terrassa, Sara, gairebé.
0: No, fins que no són les 10 de la nit. Sí. Però que, bueno, que la gent també pensi que els ventiladors poden estar a les terrasses, que també fa que es mou.
1: Sí.
0: Bueno, tenir... El que dic, dins de la casa, coses més fresques, tot el llit, els llençols, bueno, evidentment treure totes les mantes, això ja ho tenim claríssim. També materials naturals, vale? Les pedres naturals, doncs són més fresques. M'agrada molt tenir molts gerros d'aigua per la casa. Me dóna sensació de frescor.
1: Yeah.
0: Millor amb una llimona dins de la cuina, un gerro amb dos o tres llimones amb aigua. Molts gerros de vidre. Això fa que la casa sigui fresca, no sé, visualment. I després hi ha un material que molta gent no coneix, vale?
1: Sí.
0: Que sòlid surfeix, que el color blanc és superfresc.
1: Mm.
0: És superfresc. Llavors, bueno... Inclús que es fan mobles, es fan encimeres de cuina, es fan revestiments, es fan façanes, però inclús, no sé, jo, bueno, li vaig regalar l'altre dia a la meva mare o així, perquè a la zona quan està descansada a la terrassa o el que sigui, si tu fiques els peus a sobre d'un sòlid surfeix, és fresc. Inclús els meus gossos tenen una planxa, així que no és tova, però se m'hi posen, vale? És com, llavors es posen a sobre i és superfresc. Manté molt aquesta frescura, sempre que sigui color blanc, a colors foscos no. Serveix per l'exterior, vull dir, molts barcos, molts llates, molts mobles de terrassa es fan, però jo ho dic més, inclús per això, doncs tenir que, quan estàs descansada o prenent alguna cosa, doncs com una alfombra, cuidado que pot patinar, solament un tros per poder relaxar els peus, petitet, vale? Però és com, fa que la circulació, veieu, és que jo estic aquí ara amb la circulació,
1: important.
0: Però bueno.
1: Salut, tu.
0: Al final les cases, els espais fem, doncs això refresca. Les meves mascotes, els meus dos gossos, es posen a sobre i estan encantadíssims. També hi ha moltes mantes amb gel, evidentment. Vale, doncs, recomanacions per estiu. Obrir finestres si es pot.
1: Sí.
0: Cortines de lli. M'encanta quan es mou les cortines.
1: Quina pau dona això, eh?
0: Sí, dona pau, dona llum, dona relax, relaxa, no? Com tu dius. Fa mediterrani, dona frescor. Baixar les persianes. Mira, l'altre dia vaig estar amb una directora d'una revista, vale, que ens estan estudiant. M'ha dit, però això molts ullers no ho saben, de França, per aquestes onades de calor i tot això, s'estan inspirant en Espanya com, diguéssim, podem aguantar més, sobretot a Andalusia, vale, aquestes temperatures tan altes. Clar, nosaltres tenim persianes. En molts llocs d'Europa no hi ha persianes.
1: Sí. De fet, es sorprenen quan arriben aquí, què és això?
0: Per això
1: fosc.
0: Mateix.
1: Mira,
0: doncs, llavors, les persianes fa... mira, doncs fa que la llum baixades una mica, doncs fa que la calor no entri tant, clar, i que puguis tenir-ho oberta, i llavors tens aquesta circulació molt llarga.

0: amb aigua, gerros transparents, amb molta aigua, amb una flor, amb una llimona, això dona sensació. Lli, coixins de lli, alguna manteta, bueno, una manteta, algun pleit. Vale?
1: Sara, tinc una pregunta, diguem, que des que estem parlant de la calor m'està passant pel cap. A l'estiu també tens la casa plena d'espelmes? A tu que t'agraden tant les espelmes?
0: Sí, també, mira, t'ho anava a dir ara. Sí, però no les encenc. Les obro i fan l'aroma. I també tinc... Sí. Les tinc, però no les... Bueno, sí, les antimosquits sí, eh?
1: Bueno, aquesta sí, aquestes van molt bé. Sí. Sobretot per l'estat.
0: No, però les tinc allí i fan l'aroma. Llavors també, bueno...
1: Doncs ja sabem una miqueta millor com refrescar les nostres cases de cara a aquest estiu. Sara Folch, aquesta és la darrera secció de la temporada. Vull donar les gràcies per un any més amb nosaltres, donant-nos aquests consells per posar més maques les nostres llars, i espero escoltar-te al setembre, que passis un molt bon estiu.
0: Serà un plaer, molt bon estiu, oients, disfruteu molt, que al setembre vindrem amb novetats. Ja ho estem pensant, ja ho veureu.
1: Sara Folch, una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies, bon estiu.
1: Vinga, i acabem escoltant el que ens esteu explicant, a veure si patiu o no soledat no desitjada a la feina.
2: Hola, família, bon dia.
1: Hola.
2: Mireu, jo soc netejadora, treballo per una empresa de neteja, i nosaltres podem, n'hi ha bastant companyes, algunes, que sí que són companyes que comparteixen la mateixa fàbrica o les mateixes oficines i es van veient, però en el meu cas, en el cas de moltes companyes, no, estem soles treballant. Bueno, sí que te sents sola per la part de l'empresa, no? Sola, però la veritat és que sempre hi ha persones a les que anem a treballar. Llavors, no sé, te sents acompanyada. No de la teva empresa, com dic, però bueno, però te sents acompanyada perquè saps que sempre hi ha algú. I és maco sentir-se que sempre hi ha algú, no sé. Encara que no sigui de la teva empresa, que no faci la mateixa feina que tu, és igual, però saps que hi ha algú. Una abraçada per tothom.
1: Una abraçada. Estava pensant que potser algú pensa, jo preferiria estar sola a l'empresa que amb alguns companys.
3: El mejor solo que m'ha acompanyado,
1: no és el nostre cas. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 12:20. Que passeu una molt bona tarda.
4: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor. Onda Cero Catalunya.
5: Són les 5 o les 4 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenos días. Con el amanecer se espera que lleguen los medios aéreos para sofocar el incendio en Los Gallardos, en Almería, que ha dejado al menos 12 muertos. Cerca de 1 millar de personas han sido desalojadas de sus casas en la barriada de Almocaizar, Los Pinos y La Serena, además de varias viviendas de la localidad cercana de Bedar, donde una mujer ha resultado herida con quemaduras y ha tenido que ser evacuada al hospital de Torre Cárdenas. Además, otra persona ha resultado herida por intoxicación de humo y ha sido trasladada a este mismo hospital, mientras que otras 4 han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves. Nos cuenta La Última Hora Silvia Borbón.
7: Alrededor de 1.000 personas permanecen alojadas en instalaciones habilitadas en Garrucha y Mojácar. Desde el municipio de Los Gallardos, donde también hay un hospital de campaña instalada, el alcalde de la localidad, Francisco Miguel Reyes, ha expresado su preocupación sobre el incendio en declaraciones en el canal 24 Horas.
8: Toda nuestra policía local, toda la policía local y todos los pueblos se han volcado con nosotros, tanto con Los Gallardos como con Veda, que se lo agradecemos desde aquí, porque estamos viviendo pues una tarde-noche larga y bastante dura, porque pues lo peor es, como hemos hablado, que hay fallecidos y eso pues siempre es tristeza, nos da muchísima tristeza.
7: El Infoca ha indicado además que las rachas de viento están alcanzando hasta 70 kilómetros por hora, lo que complica las labores de extinción, sumado a que se trata también de una zona especialmente seca. Recordemos que se ha habilitado un número de atención e información a los familiares afectados de las personas por el incendio. El servicio, disponible a través del número 677-904-624, lo presta el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y ofrece un soporte emocional a los familiares de las víctimas y a los heridos por el incendio, que ya se ha cobrado la vida de 12 personas. A través de esta línea, psicólogos especializados ofrecen atención y orientación.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el 10 de juliol de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La temporada ja va acabant-se, perquè ja de seguida doncs ja, bueno, hem de donar una mica també de festa no només a nosaltres, sinó també als nostres col·laboradors i col·laboradores, perquè se'n puguin escampar la boira, que es diu, i a viure emocions, i bueno, a seguir veient sèries l'Òscar o jugant als videojocs al Dani, etc, etc. En fi, hem d'inaugurar doncs ja aquest dia 10 de juliol. David Morales, què podem dir dels 10 de juliol?
1: Doncs mira, el 10 de juliol és el Dia Mundial del LGUTU, que és un trastorn genètic poc freqüent que afecta el metabolisme del cervell. També tenim que és el Dia dels Beatles. El que passa és que de dia dels Beatles n'hi ha diversos al llarg de l'any.
0: Sí, hi ha el dia de Paul, el dia de...
1: Sí.
0: Quin és el teu Beatle?
1: Sí, és que després n'hi ha un que és el gener, perquè és quan es va inaugurar el Cavern Club de Liverpool. Yes. Vaja, que cadascú celebra el dia dels Beatles quan li rota una mica.
0: Sí, sí, molt ben vist. Sí.
1: No tenim més dies nacionals i internacionals. Sí que he de dir que a l'Argentina avui celebren el dia del Carpincho. El Carpincho és el nom, com en diuen a l'Argentina, les capibares.
0: Mm-hmm.
1: Que jo... Mira, jo, abans de posar-se de moda les capibares, que ara estan molt de moda,
0: sí,
1: a internet...
0: Sí.
1: Jo, la primera vegada que vaig veure una capibara va ser al Cosmo Caixa de...

0: fa, igual fa 15 anys, quan, al poc d'inaugurar-lo, que a la zona del bosc inundat tenien dos exemplars de capibares.
1: Ah.
0: I jo els vaig veure, i en aquella època jo tenia cobaies, tenia conillets d'Índies, i vaig pensar, però si són igual que un conillet d'Índies, però engegant.
1: Engegant, sí.
0: I em van enamorar.
1: Veus?
0: I des de sempre he volgut tenir un capibara, el que passa és que no és una cosa que sigui possible. Però sí, em tenen enamoradíssim els capibares.
1: Són adorables, són adorables, totalment.
0: A més, no tenen problemes amb ningú dintre del regne animal. Són, de fet, es porten bé fins i tot amb animals que són carnívors. Jo he vist vídeos de capibares compartint espai amb lleons.
1: Imagina't.
0: Jo crec que és que fins i tot els hi cauen bé, els lleons.
1: Sí, sí, és impossible.
0: I són incapaços de menjar-se'ls.
1: Està clar. Diuen, posen aquesta careta i les veus tan tranquil·les fent la seva, no? Totalment. Doncs bé, és un animal curiós, que la que el descobreixes vol saber més i veure fotografies, no et cansaries. I els algoritmes això ho saben,
0: Sí. Anem cap als Estats Units, que avui tenen alguns dies nacionals. Mira, avui és el dia de Wyoming, no el presentador, sinó l'estat. Sí. Tenim també que és el dia de Nikola Tesla, l'inventor que ha deixat un llegat enorme d'invents i d'avenços científics per la història. Doncs avui es commemora el dia de Nikola Tesla, perquè és el dia del seu aniversari. Va néixer el 10 de juliol del 1856. Als Estats Units també celebren avui el Dia Nacional del Gatet, que jo crec que també el deuen celebrar cada dia, perquè és un altre protagonista a les xarxes que no falla. Avui és el Dia Nacional de Recol·lectar els Nabius.
1: Mira.
0: Jo no sé si aquí és una època diferent. Als Estats Units, no tinc ni idea,
1: Ha de ser laboriós, d'anar
0: sí,
1: agafant.
0: Sí, són petitons.
1: Sí. Sí.
0: També tenim que és el dia de no trepitjar una abella.
1: Home.
0: No ho faig habitualment.
1: No vol dir que els altres dies s'hagin de trepitjar, saps què vull dir? No. Consisteix en la conscienciació de no trepitjar-les, però no avui, cap dia.
0: Cap dia.
1: Cap dia.
0: Que també et dic que no és gens fàcil trepitjar una abella.
1: No, clar. Ha de ser molta casualitat.
0: És una d'aquelles coses
1: quasi
0: que et passin habitualment.
1: Sí,
0: és molt més fàcil trepitjar una caca.
1: Sí, mare meva, i tant.
0: I, com sempre, tenim alguna cosa de beure o de menjar. Avui és el Dia Nacional de la Pinya Colada.
1: Ah. Mira.
0: Allò per menjar, mira, avui podeu triar els Nabius, si voleu.
1: Sí.
0: I per beure, una pinya colada.
1: Molt bé.
0: Que, bueno, mira, així, amb la calor que fa, fresqueta.
1: Sí. No, escolta, una pinya colada... Una pinya colada... Pues escolta, meravellosa. A mi jo soc molt de pinyes colades, fixa't. A mi sí que m'agrada molt. Doncs si ja estem amb els dies, anem amb els sants, a veure quins sants són avui, David.
0: Doncs mira, avui dos només, Santa Amàlia i Sant Cristòbal. Avui és el dia dels conductors.
1: Ah, doncs mira, Doncs tot això que sabem, això a dia d'avui, però i si viatgem en el temps? I si viatgem un segle enrere per saber què era notícia, què eren els temes de conversa, un 10 de juliol, però de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa un segle, a veure.
0: Mira, La Vanguardia ens parla de la moda i les cejas.
1: Ah, carai.
0: De sobra conocen nuestras jóvenes y aún mujeres que llegaron a la edad madura cuán extraordinariamente influyen las cejas en la expresión fisonómica. Una modificación hábil es dable que mejore una belleza femenina. Pero precisamente por ejercer la ceja tan gran influencia en el conjunto del rostro, deben tener las damas exquisito cuidado en las modificaciones y no dejarse influir por una estúpida moda que ha impuesto uniformemente una reducción exagerada, como un trazo caligráfico. Puede decirse, sin temor a error, que el 90% de las señoras que se han depilado, dejándose por cejas finísimas líneas, han perdido en belleza, destruido la armonía de sus facciones y quitado gracia a su fisonomía, aunque ellas no lo estimen así al contemplarse en el espejo y ver que su cara se aproxima a la uniformidad. ¿Puede hacer algo más opuesto a la belleza que la uniformidad? Bien censurable es que la moda en la indumentaria sea acatada igualmente por gruesas y delgadas, por altas y bajas, pero que alcance también a las dotes físicas constituye la absoluta negación de la estética. De los hombres, llamémosles así, que también siguen la moda.

0: I les adreces d'on viuen i clar. Tot això, sí, sí, no, ja m'ho imagino.
1: A cada uno de los ocupantes en el momento de la bendición les ha sido entregado el tradicional manojo despliego y la medalla del santo correspondiendo a los ocupantes de los coches con la acostumbrada limosna. Esta tarde los socios del Montepío han asistido a una función teatral y por la noche asistirán al baile que ha, que ha de celebrarse en el local de la Bohemia.
0: ¿Veus? Doncs escolta, meravellós, l'homenatge que els hi feien entenent que a aquella època hi havia molts, en proporció, molts més cotxes que tenien xofer, que no sí. Cotxes particulars. Per tant, s'ha d'entendre aquest concepte, no? aquesta peculiaritat. Doncs bé, nosaltres ara anem amb d'altres coses que ens explica el David, i anem amb els tribuneros per riure una estona, i us seguim acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Seguim. I una abraçada a los choferes, que és el seu dia.

Avui parlem d'una sèrie on tot va començar en una habitació tancada. Lee David Zlotoff, guionista que havia treballat a Cançó trista de Hill Street o Remington Steele, tenia un problema. Havia acceptat un encàrrec de la Paramount i ABC per desenvolupar una sèrie basada en un concepte que, com ell mateix havia diagnosticat, senzillament no funcionava. El projecte original es deia Hourglass i la idea era que una hora de televisió equivalia a una hora de temps real. Una mica com el que després faria 24. Però en aquell cas, cada episodi hauria de ser independent. I Zlotoff va veure de seguida que aquell format tenia un problema estructural greu. Amb la data d'entrega a sobre, Zlotoff va tancar la porta i va convocar els seus amics guionistes. No sortirem d'aquí fins que tinguem una idea potent que ABC i Paramount acceptin, els va dir. Quan li van preguntar amb què comptava, va respondre: amb res. I un dels presents va dir: doncs va, anem amb això. El teu personatge no té res. I aquesta és la seva gràcia. I d'allà, d'aquell no res, va néixer MacGyver.

El pare de Zlotov li havia regalat una navalla suïssa quan era petit, dient-li que era la millor eina que mai podria tenir. Aquell record va ser el punt de partida. Després va arribar l'altra idea clau, treure-li la pistola. Si el personatge no podia utilitzar armes, s'hauria de buscar la vida amb el que tingués a mà. Dues decisions senzilles que van definir un personatge que acabaria convertint-se en un fenomen cultural global. El nom va evolucionar d'un inicial Guy, massa simple, fins a MacGyver, influït per la moda de posar Mac davant de tot el que hi havia en aquella època, McDonald's inclòs, i triat per la seva ressonància escocesa i les seves tres síl·labes rítmiques. Una vegada tenien el personatge, calia trobar qui li donés vida. I aquí entra en joc un nom que potser sorprèn. Henry Winkler. Sí, el Fonzie. Quan la sèrie estava en preproducció, Winkler tot just acabava de finalitzar el seu recorregut d'11 anys a Happy Days i buscava un nou projecte. Va unir forces amb el productor John Rich i amb Zlotov. Van vendre la idea a Paramount i ABC es va interessar en la sèrie. L'home que durant una dècada havia fet de símbol de la frescor televisiva americana, ara era el productor executiu d'una sèrie d'aventures protagonitzada per un noi que solucionava problemes amb clips i cinta americana. La recerca de l'actor principal estava produint resultats bastant decebedors. Cada actor que entrava a fer el càsting actuava amb músculs, en paraules del productor John Rich. Semblaven tots sortits d'un calendari de bombers. Fins que va arribar Richard Dean Anderson. Anderson era molt miop i quan li van demanar que llegís el guió en fred, va demanar permís per posar-se les ulleres. Aquest gest tan senzill i despreocupat va convèncer immediatament els productors

0: Dos que havien trobat el seu heroi poc pretensiós. No va ser un gran monòleg ni una escena d'acció el que li va donar el paper. Simplement, el gest de posar-se unes ulleres.
1: Ha sido un movimiento preciso. Si tuviera que calificar tu habilidad, te daría un 6, puede que un 7, pero no has cerrado bien la mano. Y eso merece un suspenso.
2: ¿Eres gitano?
1: No, que yo sepa. ¿Por qué?
2: Por nada, porque no me lo habías parecido. Tienes pinta de americano, ¿necesitas un guía? Hala, es la mejor.
1: No, no me hace falta un guía. No es la primera vez que vengo a Budapest. Sal, azúcar, desinfectante. El resultado a veces es dinamita.
0: Anderson no era un desconegut, però tampoc no era cap estrella consagrada. Havia tingut el seu gran debut televisiu a la sèrie de culte General Hospital, on va interpretar el doctor Jeff Weber durant 5 anys. Després va protagonitzar dues sèries per a la CBS, Seven Brides for Seven Brothers i Emerald Point NIS, que no havien durat ni una temporada. Era el perfil d'actor al qual MacGyver li cau al damunt quan menys s'ho espera. Winkler li havia vist potencial en un episodi de The Love Boat i la resta, com diuen els despatxos de Hollywood, és història. Molts dels detalls del personatge eren directament la vida real d'Anderson traspassada a la ficció. Com MacGyver, Anderson és de Minnesota, és fanàtic de l'hoquei i té profundes conviccions pacifistes i mediambientalistes. Quan un actor interpreta un personatge que en el fons és ell mateix, la cosa sol funcionar. I va funcionar. La sèrie es va estrenar el 29 de setembre del 1985 a la cadena ABC. El primer any va arrencar amb cautela, però a partir de la segona temporada es va convertir en un èxit sòlid. I durant 6 anys consecutius va ser el programa que obria la franja de la nit dels dilluns just abans del Monday Night Football de l'ABC, que era la joia de la corona dels índexs d'audiència americans. Ser el taloner del futbol americà en prime time no és cap detall menor.
1: De vez en cuando algún turista americano es capturado como rehén. Entonces, cuando alguien está atrapado y necesita que le rescaten, normalmente recibo una llamada.

0: necesitábamos un explosivo potente para abrir las compuertas. Un poco de fertilizante, celulosa de corteza de planta, se machaca un poco, se mezcla con ácido.
1: La producció, però, va tenir els seus drames interns. Les dues primeres temporades es van rodar a Califòrnia del Sud, però a partir de la tercera temporada, l'equip es va traslladar a Vancouver, a Canadà, durant 4 anys. El motiu era tan prosaic com la realitat de qualsevol producció televisiva. Els costos a Los Angeles eren massa elevats i la sèrie estava en risc de cancel·lació. MacGyver, doncs, resolia problemes aparentment impossibles cada setmana mentre els seus productors feien exactament el mateix amb els números del pressupost. Anderson va fer personalment moltes de les escenes de risc durant les primeres temporades, però els accidents es van anar acumulant. Una lesió a l'esquena i una operació de peu el van obligar a reduir la seva participació en les acrobàcies a partir de cert punt. No és exactament el mateix que solucionar una bomba amb un tros de xiclet, però la ironia d'un actor especialista en improvisar solucions que acaba havent de delegar les seves pròpies escenes d'acció té el seu encant. I llavors arriba l'anècdota que va marcar la sèrie de manera definitiva i que diu molt de la classe de producció que era MacGyver. Després de 4 temporades, l'actor Dana Elkar, que feia de Pete Thornton, el cap i amic de MacGyver, va comunicar als productors que estava perdent la vista a causa d'un glaucoma. La decisió lògica i la que moltes produccions haurien pres sense gaires dubtes era prescindir del personatge. De fet, el productor executiu Stephen Downing havia arribat a la conclusió que haurien d'eliminar el personatge de Pete Thornton perquè Elkar ja no podia llegir els guions i reconèixer les persones si no les tenia a pocs centímetres.
2: Cañas huecas.
3: Sí. Les haremos creer que estamos bajo el agua.
2: Me parece que no se lo van a tragar.
3: No podemos cruzarnos de brazos.
2: Y en caso de que piquen, ¿qué sacaremos nosotros en claro?
3: Un poco de ventaja.
2: Siempre y cuando se traguen el truco de las cañitas.
3: Ten un poco de fe, Harry. Para dejarlos fuera de combate, lo más complicado es que debo apuntarles al cuello.
1: Però aquí tenim el gir de guió de la vida real. Richard Dean Anderson s'hi va negar. En assabentar-se del que havia decidit la producció, Anderson va dir l'endemà als productors: Dana és un personatge vital en aquesta sèrie. I la decisió va girar-se. La malaltia real d'Elkar va acabar sent incorporada a la ficció. El personatge de Pete Thornton va desenvolupar glaucoma a la sèrie i la seva pèrdua de visió va ser tractada en diversos episodis. Els guionistes fins i tot van utilitzar experiències reals d'Elkar per escriure les trames del personatge. Buscar una pastilla caiguda en un terra blanc, adaptar la seva rutina, les dificultats del dia a dia... Elkar va acabar quedant-se completament sec cap al final de la sèrie i va continuar el repartiment fins gairebé al final. Anderson en parlaria anys després amb una frase que ho resumia tot. En un moment en què jo tenia molt poca traça per ser anomenat actor, ell em va fer les coses molt fàcils durant 7 anys. La sèrie va concloure el 1992 amb un final que va sorprendre per la seva naturalesa emocional. MacGyver descobria que tenia un fill i abandonava la Fundació Fènix. Abans que rodés els crèdits finals, Anderson va agrair als espectadors en veu en off 7 magnífiques temporades. No era un adeu cridat des d'un helicòpter ni enmig d'una explosió. Era un home parlant directament amb la gent que l'havia seguit cada dilluns a la nit.
3: No vuelvas a tocar nada, Peter.
4: ¿Por qué lo dices?
3: Porque lo tiene todo controlado.
2: ¿Para matarnos?
3: Tarde o temprano, sí. Pero antes quiere divertirse un poco. Habrá que averiguarlo. ¿No está electrificado? Muy bien definido. Un juego brillante. Incluso deslumbrante.
5: Acepto el halago. Pero no irás a rendirte sin presentar batalla, ¿no? No pierdas el tiempo. Tus afanes entre ollas y sartenes no conducen a nada.
1: L'impacte de MacGyver és, en bona mesura, incalculable. La paraula MacGyver va ser adoptada el 2015 per l'Oxford English Dictionary com a verb, que significa resoldre un problema de manera enginyosa amb recursos limitats. al Merriam-Webster Dictionary s'hi va afegir el setembre del 2022. I és que quan el teu personatge es converteix en un verb en dos dels diccionaris més importants del món en llengua anglesa, potser que hagis deixat petjada. I tot va començar amb una navalla a Suïssa i una habitació plena de guionistes que no tenien ni idea de com sortir del pas.

0: aquesta calor...
1: Sí.
0: Vull dir, la gent que no ha de treballar,
1: sí,
0: i que no ha de mirar els preus en el súper,
1: sí,
0: on va?
1: On va?
0: Què fa? Què fa?
2: Està al Pol Nord. Està al Pol Nord, tota aquesta gent ja.
1: Tota gent, aquesta gent ja està al Pol Nord.
0: Ai, la brossa aquella, que hi ha en l'Everest, és d'ells.
1: És d'ells, és d'ells. La brossa en la vida. Van allà i fa, a l'estiu, en lloc de... Bueno, hivernen a l'estiu, estiuen, estiuegen al Pol Nord o a l'Everest o llocs freds, llocs on...
2: Aquesta gent, Sergi, que dius tu que no han de mirar preus, estan canviant els hàbits. A l'estiu se m'han esquiar i a l'hivern se'm van a la platja.
1: Estan canviant, sí, estic d'acord.
0: Ah, però, sí, sí. Però aleshores hem de mirar preus per estalviar i poder fer. Ah, no, que no els hi cal.
1: Sí, bueno, és una mica així.
0: És que ja tot això, el canvi ecològic...
1: El canvi ecològic, sí, sí, sí, no climàtic, no, és el canvi ecològic.
2: I ara ja no es fan búnquers, aquesta gent rica, no, ara es fan iglús.
1: Iglús, perquè així estan més fresquets i poden aguantar, eh?
0: Illuminations.
1: Sí, senyor, els Illuminatis. Sí, sí.
0: Que llevan LED, no?
1: Sí.
0: En los cuadrados de hielo.
1: Sí, sí. Ara totes són con leds, eh? Tot això dels iglús...
0: Ai, dame una con leds.
1: Sí, sí, dame una con leds. Si estan als bazars venent iglús, perquè els bazars sempre venen ràpid allò que la gent demana, no? I sempre diu, ah, doncs es vendran molts. Jo què sé, quan ja va haver la pandèmia es venien, o va haver l'apagada, es venien les ràdios, no? Doncs ara que fa aquesta calor ja ni ventiladors ni aires condicionats, ja venen iglús ja directament, eh? Venen icebergs.
0: És la locura de los leds, vull dir...
2: Ara, sí. Però no t'equivoquis, eh? Depèn del que demanis, si demanes un iceberg, a veure si et porten un enciam.
1: Un enciam, tu imagina't que et porten un enciam, eh? És que també un enciam dir-li iceberg, no, perquè iceberg té nom de...
0: No,
1: no ho sé.
0: Se ve que decirle cariño, ay, cariño mío, sí. No iceberg.
1: Clar.
0: Ay, lechuguino.
1: Sí, lechuguino m'agrada molt també, sí, sí. Bueno,
0: escolta, és que... i aquesta moda de hacemos la verbena y ya dejo las luces puestas para todo el año, o llega Navidad y ya dejo las luces del balcón para todo el año?
1: Jo t'he de dir... T'he de dir que...
0: O jo estic imaginant-me coses.
1: No, jo les he deixat, les de la terrassa, des de Nadal, i segueixen funcionant. Ja he decidit que les deixo perennes, perquè si no, és cada 6 mesos que s'ha de posar. I és una feina d'anar-ho ficant entre les baranetes, saps, i tot això, i després, quan ve amb la caixa, quan te les compres, estan totes molt ben plegadetes, però després allò es fa un bunyol. Si intentes guardar-ho, ocupa 10 cops més el que ocupava. Doncs dic, deixa't estar, ja les deixo posades, i com són solares, són LEDs, Sergi, però LEDs solares, amb lo qual...
0: Ai, ai, ai, que bonito, que recuerdo el Talbot Solara. Oh.
1: Veus? I clar, doncs tot l'any va fent. I llavors em coincideix 2-3 dies l'any que diu, mira, ha posat les llums. No, les tinc posat sempre. Serveix per Sant Joan, Sant Pere, Nadal...
2: Nadal, Cap d'Any...
1: Cap d'Any...
2: Ja està tot l'any.
1: A veure, cada dia, al final dels anys, cada cop tenen més celebracions. Per tant, hi ha més celebracions que dies laborals, al final, ja. O sigui que, bueno, i ara amb això de la IA, igual no tindrem dies laborals, perquè tot serà dies IAs.
0: No, perquè ja no, treballaran les màquines, per nosaltres seran tots els dies festa.
1: Sí, sí. Ja veuràs el dia que les màquines... Perquè diuen que és intel·ligent, però... Si són intel·ligents també seran llestes. I hi haurà un dia que diran, escolta, nosaltres hem de treballar perquè aquesta gent... Què deies, mare del sindicat? Estan fent un sindicat, no? Hi ha aquesta gent?
2: Sí, estan sindicant i estan demanant dies personals.
1: Dies personals, clar. Clar, una IA pot demanar dies personals? Si no ets persona, pots demanar un dia personal o demanaran dies ials? Dials, no? Seran aquests cas.
2: Seran ideals.
1: Ideals, eh? Ideals, mare meva. Se'ns complica molt això, com, saps? Perquè, jo què sé, faran Erasmus també? És a dir... t'enduràs una màquina, jo què sé, de Suècia i la teva la portaràs a que la cuidin els suecs?
2: Clar, ho faran intercanvi. La IA de Suècia vindrà aquí a visitar la IA d'aquí de Catalunya.
1: T'ho imagina't.
2: I faran intercanvi de IAs.

0: I la intel·ligència emocional, on està?
1: No, no inverteixen en aquesta.
0: Sí. La intel·ligència
2: no està ni se l'espera.
1: No estan invertint en això, Sergi.
0: I la intel·ligència sexual, on no existeix?
1: Bueno, no acostuma a anar junta. Però, saps no què vull dir? Això no ha existit mai. Van molt per separat, saps què vull dir? Són dos cervells...
0: L'emocional sí, no? I l'artificial sí, però l'altra no.
1: L'altra no, l'altra no. Normalment, un tira més que l'altre. Vull dir, allò de que no t'ho has pensat molt, això, no? O potser si t'ho haguessis pensat millor, saps? Allò, sobretot en els sopars d'empresa i coses d'aquestes, no? Al final d'any. Bueno, doncs... Pues...
0: Està en el guió o no està? Jo no penso.
1: No, bueno, hi havia diversos temes. Hi havia IA...
2: Per això diuen allò, no? No pienses, luego existes.
1: Totalment, totalment. Bueno, i quanta gent ha existit de que prèviament no han pensat? Saps què vull dir? Al cap de 9 mesos o coses d'aquestes? Hi ha gent que no s'ho imaginava i que després acaba passant. Bueno, el tema de les IAs, també faran Interrail el dia de demà?
0: La existència artificial.
1: Clar. Home,
0: igual... Sí, trenes.
1: Trenes.
0: Ah, no? Has dit?
1: Sí, l'Interrail. Aniran allò de... Tot l'estiu de... Aniran agafant trens.
0: Estaran...
1: Estaran, bueno, un tren a Hawaii, no sé jo si en trobaran. Però, saps, allò, com ho són IAs, igual es poden, saps, es van carregant allà en el... con el ajetreo. Al compàs del xac-catxà, del xac-catxà del tren. Saps què vull dir? No ho sé.
2: Ai, sí. El xac-catxà, sí. Però la culpa és del xac-catxà, sí.
1: Que lluny queda, eh? La culpa fue del xac-catxà.
0: Ai,
1: eh?
0: Sònia.
1: Es diu...
0: Sí. ¿Cómo se llama la inteligencia que tienes tú? Sònia.
1: Sònia. Bueno, pues mira, totes les Sònies deuen fer servir intel·ligència artificial. A veure, són IA, no? Vull dir, si és que si són IA, és Sònia. Vull dir, no hi ha una altra. Ara estem governats. Però creieu que la intel·ligència artificial aconseguirà que no faci tanta calor? Perquè jo estic ja... jo ja no puc suar més, ja us ho dic. O sigui, jo ho intento... Jo cada dia dic, va, avui intentaré suar menys que ahir, i és impossible. O sigui, em passo el dia sudant.
0: Quan vingui la humitat, ja suaràs menys. Quan hi hagi humitat, ja no suaràs.
1: Clar, però hi ha un moment en què no sues més, és a dir, hi ha un moment que dius... Com sempre hem dit, no? Altres anys hem comentat una cosa, que és que quan arriba precisament la calor, quan arriba l'estiu, quan llega el calor, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol, ja ho diu, però vull dir que també venen els mosquits, i els mosquits hi ha com un codi no escrit en el món mosquetil que diu que quan varios o un mosquit ja ha atacat molt unes cames, la resta de mosquits decideixen atacar altres individus, no? Per dir, home, no ens passem, que ens hem sabat molt amb aquest tema. Amb la calor no hauria de fer el mateix, és a dir, com a entitat, eh? Com a consciència col·lectiva, com deia el Sergi, no? Si la calor és IA, no podria dir, escolta, aquesta persona ja ha suat molt avui, passem a suar alguna altra persona. Com ho veieu, això, Marc? A veure.
2: No ho sé, tu, jo ja és que... No és que no suï, és que ja m'he fos directament, ja...
1: Digo, jo suo ja del aquí, tema.
2: Ja me la suda.
1: D'aquí ve l'expressió, eh? És normal, és comprensible.
2: Sí. Bueno, jo el que estava pensant és que el llibre aquest bestseller... de los tres mosquiteros, ¿no eran?
1: Sí, señor, ¿eh? Los tres mosquiteros, de Alejandro Dumas. Sí, sí, sí, sí.
2: Sí,
1: sí.
0: Era una película esta friki de los japoneses.
1: Sí, de uno para todos y todos para uno. Acabem d'inventar una pel·lícula que no sé si tindria molt de recorregut, però que podria ser Los tres mosquiteros. Todos para uno.
0: La sèrie de asiàtica, sí, triomfa esta.
1: I la frase és, m'estan d'artacant tots els mosquits a mi.
0: Uno para todos está acribillado.
1: Exactament, exactament. Diu, hi ha un mosquit para todos los... Mare meva.
0: Però deberían ser las tres mosquiteras.
1: Las tres mosquiteras m'encanta. M'encanta. I la portada són tres finestres, allò ben tapades amb una mosquitera. Jo ho veig, eh? Les tres mosquiteras m'encanta com a títol.
2: Això seria la segona part. Primer els tres mosquiteros,
1: sí,
2: i després
1: les tres mosquiteres per protegir, clar.
0: Estirpan la suor, que ya lo estirpan todo. Sí. Estirpamos un poco de estómago, te estirpamos la suor, ya está.
1: Sí, sí. No sé, tu. Yo la... Próximament en sus cines...
0: Yo sí que lo sé. Te pones un sitio que te dé el sol o que no haya corriente de aire, empiezas a sudar y después vas a un carreró d'aquests al hombre y que corra l'aire y entonces amb la suor te da el fresco.
1: Aquest tema és molt interessant, eh? Aquest tema que diu el Sergi...
0: Hay que buscar la suor para luego buscar la corriente.
1: És un ciclo, és un 360, eh? Que diuen ara, Sergi.
0: Sí, sí, y luego hay trazas, te vas dejando
1: trazas. Hay trazas, sí, siempre. Aquí siempre sabemos que hay trazas y hay intolerantes a la sudorosa. ¿Eh? Aquí siempre hay muy intolerante a la sudorosa. Pero això que diu de reaprofitar, no?, una mica la suor, com si fos un tratge especial, saps allò que diuen que s'aprofita tots els líquids, no?, de dir, en el espacio, doncs que es pogués com... recuperar una mica la suor, no? Per poder...
0: El espacio que no tengo prisa.
1: Sí, vísteme en el espacio que no tengo prisa, no? Digo.
2: Sí, vísteme en el espacio que ya verás tú.
1: Vísteme en el espacio que tengo prisa. Aquesta...
2: Jo el que estava pensant és que si a l'hivern, quan vas a la pla, o quan fas activitat així a l'aigua, que posen un traje de neopreno, Ara a l'estiu s'hauria d'inventar un traje refrigerat per anar a la platja.
1: O sigui, neopreno, una cosa que és neo és com nova, no? O sigui, és neopreno. Podríem fer a l'antiguopreno? O sigui, existeix això, l'antiguopreno?
2: El pliostoceno.
1: El pliostopleno? No, es podria fer servir? Que en lloc de...
0: A mi, mentre no me quiten la rastra me salchicha, venga.
1: Home, això... I els patins, eh? Els patins els van dissenyar, aquests patins d'aigua, que allò que has d'anar pedalant, i tot això. Això s'ho van inventar els de la crema d'Aftersun, no? Perquè és el lloc on tothom es crema sempre. Perquè diuen, no, farem mitjoreta. I clar, aquella mitjoreta que et va tocant el sol a tota castanya és la gent que després sortia d'això. Per què no hi ha... Creieu que poden començar a haver deliveries en els patins d'aigua? Saps què vull dir? O sigui, igual que per les ciutats, no?, van pedalejant i et van portant menjar a domicili, pot ser que comencin a haver deliveries, un globo, per exemple, a l'aigua.
2: T'arriben al teu veler, al teu veler o en el creuer,
1: exacte,
2: amb un petit d'aquests.
1: O estàs allò, diu mira, no us ve de gust uns... Va, doncs vaig a demanar-ho. I estàs 5 metres mar endint. Sí.
0: Vamos a deliberar sobre el tema.
1: Sí, sí.
0: Yo pienso que ahora, tal como están los estadios de fútbol... Podrían empezar a pensar en ponerles una cubierta a las playas, ¿no?
1: Como, sí, señor.
0: Como a los estadios que tienen la tribuna tota bien, pues allá una platja igual.
1: O sigui, que puguis ficar...
0: Platja coberta.
1: A més, estaria molt bé, perquè es perd molta estona usant el parasol i tot això. No, que tota la platja
0: la
1: ja estigui...
0: crema i todo... Sí.
1: O sigui, tot parasolitzat, com si diguéssim.
2: No. Pues, si existís una intel·ligència artificial ja super sofisticada, tu podries arribar a la platja i pagar a la intel·ligència artificial perquè en el tros que has triat, allà no hi toqui el sol.
1: Allà no hi toqui el sol. Home, que s'ocorre, tu.
2: Mira, aquests 2 metres per 2 metres, no toqui el sol.
1: No toqui el sol.
2: Ja.
1: Bueno, jo havia vist una... unes notícies, que ja no sé si són fake news o què, d'una empresa que deia que volia portar llum a qualsevol lloc.
0: A la foscor.
1: Que ficaven una espècie de com de miralls i coses, i tu dius, mira, és que... Ai, no m'hi veig. Escolta, que se m'ha caigut el mòbil, no? Bueno, si t'ha caigut el mòbil, no, perquè no la pots demanar. Però se m'ha caigut un bitllet de 50, no? Perquè per un de 5 ja el deixes allà. De 500, el típic que portes a la butxaca, no? Rebregat. I tu li dones a l'aplicació i en 2-3 minuts, plof, els satèl·lits enfoquen la llum del sol i t'il·lumina allà. pues,

0: I demanes un metre quadrat de... Posi'm un metre quadrat de llum, saps? I, escolta, ets el rei de la, del mambo, en aquell cas. Perquè diu, dame un poco de luz. Saps què vull dir? Bueno, no ho sé. Vosaltres seguireu això del, de l'eclipsi? El... Perquè hi haurà un eclipsi ara a l'agost.
1: Doncs sembla que abans que arribi l'eclipsi jo ja m'he eclipsat, eh?
0: Et té eclipsat, no, entenc.
2: Te voy a coger las gafas, ya que están aquí. Estaba agafando una rentadora y digo, hostia, unas gafas. Pues venga, va, agafa las ulleras, que esto es... Siempre vas posponiendo, ya las compraré. Sí, compraré, llega el eclipse y ahora ¿qué hago?
0: Sí, señor.
2: Dame una diapositiva, dame una radiografía, dame algo.
0: De cop i volta, entraran a urgències molta gent el dia abans a fer-se radiografies només per poder seguir l'eclipsi? La gent és una mica així?
1: No. I el dia després també.
0: No, sí. No, bueno, el dia després serà l'oculista, sí. Es quedarà molta gent ciega. Com
2: ojo, que només 3 minuts amb les ulleres aquestes, eh?
0: Sí, sí.
2: Ah, és que és una bogeria, això de mirar. Pensar que el sol no és el sol. Vull dir, és una estrella, a veure si sois conscientes.
0: És profund, això que ha dit. És profund, això que ha dit, el Sergi.
2: Tanto sol, ah, mira el sol, que bonito, el verano. Sí. No, no, que és una estrella.
0: És una estrella.
2: Aquello que dibujáis, sí, con las puntitas, cuando eres pequeño. Sí, no, no, sí, és sí, una estrella.
0: És una estrella.
2: Ser conscientes.
0: Sí, sí, sí. Avui el Sergi està molt de consciència, eh? Sí. De...
2: Hay que tener consciència emocional.
0: Sí, senyor.
2: Interacti, la que sea.
0: Emocional, no?, en aquest cas, perquè hem de tenir consciència... No, no, i a més això que dius és totalment cert, o sigui, una persona es queda 3 segons sense ulleres mirant a l'eclipsi i ja no... Diu, mira, ja ho he vist tot, diu, sí, ja ho has vist tot perquè no veuràs res més a partir d'ara, eh? I amb les ulleres aquestes, molt poc temps. Vull dir, que aquestes ulleres, Sergi i Marc, no creieu que haurien de portar com un comptador que a la que comences a mirar et vagi descomptant quants segons et queden de poder mirar? És que si autodestruïen... Bueno, autodestruïen no, perquè em miraria sense. Però vull dir que, no ho sé, que et facin anar algú, com un tancament, com un... Com ho veieu?
1: Home, estaria bé que anés avisant. Et queda una miqueta... Vigila, que sí, ja, hi ha un ull que ja l'has perdut.
0: Hi ha un ull que ja no va...
1: Ves en compte que l'altre ja li queda poc.
0: Sí.
2: No, les gafes llevan un motor que te aparta del sol con un motor y hace girar la cara.
0: Vale.
2: Y te gira la cara y te hace ver la vida con... Se cambia el color de las gafas y ya ves transparente.
0: Imagina't.
2: Impresionante.
0: Diu, estàs...
2: Porque te da una bofetada, pero en plan...
0: Sí.
2: Se activa un motor y hace... Y te hace girar la cara.
0: I de cop... No, escolta, i t'arregla l'umbago. Saps què vull dir? Perquè a vegades aquests girs que fan crec, crec, crec, crec, crec, saps? I es posiciona bé tota la columna. Doncs igual, veus pel mateix preu, veus l'eclipsi, et para en el moment en què hi ha la vista d'allò i t'arregla les vèrtebres. Vull dir que podria estar bé. Escolta, ho seguirem analitzant perquè...
1: Jo em sembla que tot això ho veuré a la repetició el dia després.
0: Sí, eh? Jo també. A mi m'agrada més veure-ho per Twitter després. De dir...
2: En càmera lenta.
0: Sí, a mi posa'm els millors moments d'això.
1: Els highlights.
0: Els highlights. Sí, a mi posa'm els highlights i ja està, tu, perquè a més has d'estar... A quina hora passa, saps? Sembla com el tour, no? A quina hora passen els... Això és una mica com el tour, perquè...
2: Hòstia, amb les fotos estes que haces ver, haces ver. Ah, ponte así, que haces ver que estàs aguantando la Torre de Pisa.
0: Sí, exacte.
2: Que haces ver, bájate abajo, pon las manos en la columna de verdad, y aguántala de verdad, y que te hagan la foto.
0: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. S'havia de dir, s'havia de dir...
2: En el eclipse, ponte aquí, que haces ver que eres un santo, que ahora está en el eclipse este de anular, y ponte la cabeza debajo, que pareces un santo ahora, quieto así.
0: Sí. ¿Ves? Aquest l'hem d'anul·lar, ja t'ho dic jo, que el que faci això l'hem d'anul·lar. O sigui, el Sergi és un visionari que ha vist el que encara ningú ens havia explicat que passarà. És a dir, igual que hi ha qui fa veure, que ja ho han fet 12.000 milions de persones abans que tu, que aguantes la Torre de Pisa o que la poses bé, hi haurà qui farà veure que està tapant el sol amb un dit, no? I, oi, s'ha anat la llum, no? Ho farà com d'això. Que cansines la gent, una mica, a vegades. Ja veuràs com ara ho farà tothom, es farà tendència mundial i ho hauran de dir a les televisions de tot el món. Nits de ràdio, tal, van...

0: Tapa't.
1: Bona nit i tapa'l, seria en aquest cas. Bona nit i tapa'l. Sí, sí. Doncs, escolta, li donarem voltes. Ens queda una setmana. La propera...
0: Però, digue. Que no sé quan compro la gafa i no tengo ni idea de què dia
1: és. És a l'agost, és a l'agost.
0: Ostres, t'has perdido la sessió. Sí. No, no hay sesión continua, no.
1: No.
0: No, te has perdido.
1: No, esto oh. volverá a pasar dentro de 132 años. Uf, que se'n fa...
2: Em guardaré les ulleres.
1: Guarda les ulleres pel proper cop. Tot torna. Sí. Si al final tot torna. Escolta, la setmana que ve, darrera sessió dels tribuneros d'aquesta temporada... Que... Oh, això vol dir que ja hem de fer una sessió. És que tots els estius fem una sessió de croquetes amb els tribuneros i això vol dir això vol dir que ja s'acosta. Ai, la propera setmana rematem la temporada amb el Sergi Porcel, i en Marc, ja l'ha obert els tribuneros. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Croquetes.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent ja estrenar el divendres 10 de juliol de 2026. Però abans d'acabar, abans de donar el relleu a Más de Uno, doncs sempre ens agrada, ja sabeu, doncs el fet de poder comentar, analitzar alguna notícia que sigui ben curiosa i que ens hagi cridat l'atenció. David, quina has triat avui?
1: Mira, avui tenim una història d'aquelles ben curioses. Hem de parlar d'en Carlos. El Carlos és un noi de 42 anys, originari, mira, curiosament, de Sant Cristòbal.
0: Ah, mira, tot està lligat avui, eh?
1: Avui està tot lligat.
0: Sí, sí.
1: No hi havia pensat. Mira, doncs ell és originari de Sant Cristòbal, a Venezuela. El cas és que ell va néixer al 1983. Quan era petit, la seva mare biològica, mare d'origen colombià, no es va poder fer càrrec d'ell, i es va fer càrrec d'ell una dona que havia perdut el seu marit un mes abans que ell naixés. Es va criar com a fill únic i, quan tenia 12 anys, es va assabentar que ell havia estat adoptat.
0: Mm.
1: En complir 15, va patir la pèrdua de la seva mare adoptiva. Amb 20 anys, va deixar Venezuela i es va mudar a Espanya buscant un nou començament. I es va establir, en aquest cas, al País Basc. Allà ha creat la seva pròpia família, té un fill, està casat. Però la seva família, ell sempre ha tingut una mica, doncs, ha volgut saber més sobre la seva família biològica. De manera que el juliol de 2025, fa un any, animat per la seva dona i una mica per amics, va decidir fer un test d'ADN, d'aquests que hi ha, en aquest cas, de la plataforma MyHeritage, que mostra, doncs, els països i orígens de zones del món d'on prové el teu ADN.
0: Sí.
1: Doncs, en aquest cas, aquestes plataformes, quan et dones d'alta, també et donen coincidències amb altres persones que comparteixen una part del teu ADN.
0: Sí, sí, 99,9% amb aquesta persona.
1: Exacte, o et diu, mira, hi ha unes persones que sembla ser que tens una coincidència i podrien ser familiars de segon grau pel tipus de coincidència. Doncs van sortir dos cosins segons per part paterna. Un d'aquests cosins era resident a les Illes Canàries, però justament va donar la coincidència que quan a ell li van arribar els resultats, quan va saber els resultats, aquesta persona ja havia mort. No obstant això, la vídua d'aquest familiar mort a les Canàries va contactar amb ell el mes de gener i li va facilitar un número de telèfon que estava guardat entre els contactes del seu difunt marit, el d'un senyor de Venezuela, amb qui el seu marit, de manera casual, de manera fortuïta,

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
2: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
0: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.

0: entre els quals s'ha incorporat el de Montmell, Montmellar i el de la Serra de Montsant. Un risc d'incendi que es veu agreujat per la calor intensa d'aquests dies. Avui hem passat novament una nit càlida i calorosa, però hem de celebrar que en els propers dies ens donaran un respir, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. Com a mínim, el respir durarà fins diumenge. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
1: Sí, bon dia. Una petita treva, tot i que a principis de la vinent tindrem de nou una nova pujada exponencial. Apunten que fins dijous vinent, per tant, des d'avui fins diumenge anirem lleugerament de baixada i diumenge de nou en augment, en el que ja denominen una onada de calor persistent. Escoltem Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Català de Meteorologia.
2: De fet, després d'aquest respir que tindrem demà divendres i passat demà dissabte i el posterior nova pujada, els mapes una miqueta més llarg termini sí que indiquen que podria tornar a fer una bona rebaixada de cara a finals de la setmana vinent, a partir de dijous, divendres, potser dissabte i diumenge de la setmana vinent.
1: Aquesta és la previsió després d'una nova nit tòrrida i tropical arreu de Catalunya. Des de la Protecció Civil asseguren que no efectuaran cap restricció, però recomanen evitar l'exposició al sol, tenir seny, diuen, tenir cura també amb els banys i prudència davant una onada de calor persistent.
0: Doncs els bombers de la Generalitat alerten que aquests episodis d'incendis simultanis es seguiran repetint, donades les actuals condicions meteorològiques, i és que les altes temperatures, el vent i la baixa humitat generen un còctel explosiu que dificulta molt les tasques d'extinció dels bombers, principalment perquè s'originen molts focus secundaris i en diferents punts de Catalunya, ja que aquestes condicions climàtiques s'estenen arreu del territori. Oriol Corbelles, l'inspector en cap dels bombers.
3: Amb les altes temperatures i la baixa humitat relativa, sobretot que es dona en el migdia, doncs això que va cremant en somort, doncs torna a arrencar, torna a fer noves columnes, torna a llançar focus secundaris i ens complica sobretot el control i extinció d'aquests incendis.
0: Més enllà d'això, Corbella ha recordat que els bombers estan doblant els torns de vigilància als espais naturals després que molts d'ells estiguin patint incendis.
4: Más de uno, Catalunya.
0: Canviem de qüestió. El Centre d'Estudis d'Opinió confirma l'ascens d'Aliança Catalana, que passaria de ser última força parlamentària a tercera. El partit de Sílvia Orriol superaria Junts i es quedaria a pocs diputats d'Esquerra Republicana. Així es desprèn del darrer baròmetre del CEO, que pronostica la victòria del PSC. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Els socialistes perdrien força, malgrat que tornarien a guanyar amb una forquilla d'entre 36 i 38 escons. Esquerra es consolidaria com a segon grup parlamentari i sumarien 4 o 6 representants. Però la dada més rellevant del CEOM és que torna a constatar que Aliança Catalana esdevindria tercera força, en detriment de Junts per Catalunya. Els de Sílvia Orriols aconseguirien un màxim de 25 diputats, mentre que els de Carles Puigdemont s'enfonsarien. Patirien una davallada de gairebé 20 representants, passant de 35 a 18. PP i Vox empatarien per la cinquena plaça i tancarien l'hemicicle, també empatats, els Comuns i la CUP.
0: La presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, interpreta les dades de l'últim baròmetre del CEO com un aval a la gestió del govern de Salvador Illa i a la política d'acords del PSC. En una entrevista a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, Moret ha emmarcat la pujada d'Aliança Catalana en el creixement internacional de les forces d'extrema dreta, tot i que també apunta factors de la política catalana. La dirigent socialista assegura que aquestes dades són una tendència, però creu que obliguen els partits a prendre'n nota.
6: Prenem nota de que doncs, hem de continuar treballant, hem de continuar generant estabilitat al país i hem de continuar doncs, impulsant actuacions i decisions que facin avançar Catalunya.
0: Informació en format més breu. Gairebé una de cada 5 infermeres espanyoles que vol marxar a treballar a l'estranger és catalana. Aquest 2025, 271 professionals han demanat el certificat necessari per exercir fora, un 20% més que l'any passat. El col·lectiu alerta d'una fuga de talent creixent que amenaça d'agreujar encara més la manca d'infermeres a Catalunya. Més coses, la calor afecta a tothom, però no de la mateixa manera. Avui un estudi posa xifres a una realitat sovint invisible. Mentre 7 de cada 10 famílies amb rendes altes disposen d'aire condicionat, entre les rendes més baixes no arriben ni a 4 de cada 10. La calor, convertida ja en una emergència climàtica, també evidencia les desigualtats socials que s'amaguen darrere del termòmetre. I un últim apunt en plena de successos. Sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de drogar i fer tocaments a diverses dones al barri de Vallvidrera de Barcelona. Segons la investigació, els fets es remunten a finals del 2023 i al setembre del 2024 i la resta es va produir el 5 de juliol al Baix Ebre.
4: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
7: Bon dia. El Barça haurà d'insistir si vol fitxar Karim Adeyemi. El Borussia Dortmund ha rebutjat la primera oferta del club blaugrana per

0: l'extrem alemany, que era de 20 milions d'euros. Però la voluntat del Borussia Dortmund és seguir negociant amb l'entitat culer perquè Adeyemi, de 24 anys, i que té el vistiplau de Hansi Flick, acaba contracte a final de la temporada vinent. I en ciclisme, el barceloní Juan Ayuso és cinquè a la classificació general del Tour de França, a 3 minuts i mig del líder, l'eslové Tadej Pogacar, que es va imposar ahir al Tourmalet amb molta suficiència. Avui divendres, setena etapa de la prova francesa de 175 quilòmetres de recorregut, molt plana i amb només un port de quarta categoria.
1: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
6: 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Canon Pharma.
7: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: ¿Dónde el Sina?
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
2: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gabarras, Tarragona.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
6: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre xef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que, històricament, es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
7: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
6: Punyatero, em poso el caramel a la boca i ara me'l treu.
7: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
6: Ja, vale, bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
1: La ciutat, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. La brúixola amb Lola Sorribas.
8: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a La Brúixola i avui posem el focus en la infància.
9: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
8: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar.
1: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
9: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per a un infant com és la llar.
10: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá com un boomerang.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
8: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
11: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
13: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Jo no sé què va fer con 5 hijos.
12: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
14: A veure si vindrà un tercer, saps?
12: Clar, a veure si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè, clar...
15: La farmàcia contentíssima, clar.
12: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
14: A veure, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
12: Sí, estic d'acord.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones.

0: Como afición estamos más confiantes que ante Portugal. Vemos más encogidos a los belgas y es verdad que no hay argumentos de peso que nos rebatan la sensación, pero los compañeros de Courtois no se han colado en esta ronda. Han pasado por derecho y van a pelear por hacer trizas los pronósticos. Me noto en semis, diario, en un supermartes ante Francia que puede de verdad romper los audímetros por esa locura que los nuestros despiertan. Locura mesurada, aunque suene a oxímoron cutre, que eso de celebrar una alegría descomunal, rompiendo un escaparate o quemando un contenedor, como que no le veo yo el tranquillo. Llévame sosaina, un pelucón, una cara pintada, algún tatuaje de esos que pedimos impetuosos sin pensar en el mañana, que te pones el trofeo rutilante en el gemelo a los 20 años y cuando acabas de pagar la hipoteca, lo que tienes es dibujada una barca hinchable sin aire. Envejecen mal los tatus, como los chistes de Arévalo, diario.
1: Que tengas un día estupendo y una gran noche, García. Cuídate.
0: ¡Vamos, España!
1: Una gran tarde, porque empiezas a las 8 en el Radio Estadio.
0: Sí, sí.
1: Adiós.
0: Sí, sí.
1: Adiós.
2: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
1: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 en Canarias, esto es Onda Cero.
3: Onda Cero Tarragona, la teva radio. Más de uno Tarragona, con Pablo Alcaraz.
4: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Divendres 10 de juliol, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquesta nit l'incendi del nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. El foc que es va donar per estabilitzat dimecres a la nit ha afectat una superfície aproximada de 89 hectàrees, 74 de les quals forestals i 15 d'agrícoles, segons dades provisionals dels agents rurals. Els bombers hi mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. El nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal està activat avui divendres a 196 municipis de 22 comarques i 9 espais naturals tenen restricció d'accés. Uns espais naturals que l'últim indret on s'ha restringit aquest accés, ho van fer aquest dijous a mig matí, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona dels agents rurals, Andreu Montblanc, els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals.
5: Hem de tenir una pressió sobre la població. La població li estan creant unes molèsties, uns impediments que han d'entendre que no es fa perquè sí, sinó que són unes limitacions que ens fan per limitar la possibilitat d'immissions, però també per limitar o per garantir la seva seguretat. La gent, tota la població, és una crida que fem com a cos d'agents rurals i com a Generalitat, és que entenguin que aquestes limitacions són tant per la seva seguretat com per evitar noves immissions i, evidentment, per evitar la destrucció del medi natural.
4: El Port de Tarragona ha aprovat mesures operatives per evitar pèrdues de gra en les operacions de descarregar i també perquè els coloms no puguin alimentar-se amb aquests productes, consolidant i expandint l'actual superpoblació d'aquesta espècie que pateix la ciutat. Una recent instrucció obligarà les empreses que treballen amb cereals a mantenir tancats els magatzems mentre no carreguin o descarreguin, a tapar amb lones els camions i utilitzar cintes transportadores cobertes. Els responsables del port han assegurat que vigilaran els incompliments i aplicaran les sancions previstes en la normativa portuària. L'anunci s'ha fet durant una nova reunió bilateral entre l'ens gestor de la infraestructura i l'Ajuntament de Tarragona. Santiago Castellà és el president del Port de Tarragona.
6: El port, i ho heu notat, ha canviat la seva perspectiva. No fugim d'estudi. Assumim que som part d'un problema i, per tant, tenim que donar solucions. I les solucions s'avaluen objectivament. Podem tenir molt bona voluntat, però si no aconseguim acabar amb la plaga invasiva de coloms, no ho estem fent bé.
4: 8 i 23, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
3: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
7: La brúixola de Radio Estadio. amb Albert Arranz.
8: Aleshores, quan tornem?
9: El dilluns 17 d'agost.
8: Però si potser hi ha partits de Lliga.
9: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
8: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
9: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
8: I si hi ha partits de Lliga?
9: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
8: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
9: Sí.
8: I amb tertúlia?
9: Sí.
8: I amb entrevistes?
9: Sí.
8: I també amb seccions?
9: Sí.
8: Aleshores torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
9: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
8: I quina temporada serà?
9: La 23.
8: Ala, el número de Michael Jordan.
9: No, el número de Déu Nostre Senyor.
7: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
8: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
9: Va, prou!
10: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina el temps.
11: Bon dia. Avui a la província de Tarragona tenim el cel poc ennuvolat en un dia en què baixen les temperatures diurnes, quedant-se les màximes als 36 graus a Tortosa, 35 a Reus, 34 al Vendrell i Gandesa, 33 a Tarragona. Per altra banda, bufa vent flux variable tendint a la component est al migdia, sent ocasionalment moderat. És una informació d'EMET.
12: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació. A Tarragona i Reus 27 graus, a Tortosa 26, a Montblanc 22 graus.
3: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
12: Continuem amb més notícies. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 21 i 61 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública que tenien una extensa plantació de marihuana a Tivissa. La investigació dirigida per la unitat de la comissaria de Gandesa va poder comprovar amb mitjans aeris i eines cartogràfiques que en una zona boscosa propera a un mas s'amagava una infraestructura destinada al cultiu de la droga. El passat 1 de juliol es va dur l'operació policial per desmantellar la plantació que ocupava una superfície d'uns 10.000 metres quadrats. S'han intervingut més de 1.700 plantes de marihuana en avançat estat de floració i amb abundants capdells. El Parlament reclama al govern que elabori en un termini de 6 mesos un pla estratègic de salut per a les Terres de l'Ebre per reorganitzar els recursos assistencials del territori sota els principis d'equitat territorial, proximitat, eficiència i complementarietat entre centres sanitaris. La cambra ho ha demanat amb l'aprovació al ple d'una moció de Junts amb el suport del Partit Popular, Vox, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció del PSC i Esquerra. El text demana consolidar l'Hospital Universitari Verge de la Cinta com a hospital de referència d'alta complexitat, reforçar l'activitat assistencial dels hospitals comarcals d'Amposta i Mora d'Ebre i revisar el model d'emergències mèdiques de les Terres de l'Ebre. Dos caps catalans, un dels dos és el de Roquetes, a Terres de l'Ebre, han iniciat la fase clínica d'un estudi europeu per reduir la càrrega associada a les extraccions de sang convencionals, especialment en poblacions que requereixen controls freqüents o que presenten dificultats d'accés als centres sanitaris. La microextracció sanguínia permet obtenir volums reduïts de sang de manera menys invasiva, amb la possibilitat d'implementar-lo en entorns més flexibles, fins i tot fora de l'hospital o al cap en determinades condicions. Alhora, el projecte busca assegurar que aquestes noves tecnologies mantinguin els estàndards de qualitat analítica necessaris per a la presa de decisions clíniques. Dijous 23 de juliol obrirà al públic Coral Bay, la llegenda perduda, la nova zona familiar de PortAventura Caribe Aquatic Park. Es tracta d'un espai inspirat en una antiga badia pirata submergida. L'experiència aquàtica destaca per l'atracció Ciclón, la primera watercoaster familiar d'Europa. D'altra banda, el parc temàtic inaugurarà també el dijous 30 de juliol Makamanu Jungle The Adventure Trek. La nova proposta, integrada a l'àrea de la Polinèsia, convida els visitants a endinsar-se a la selva a través de passarel·les elevades, ponts, túnels de corda i recorreguts en altura. Així, PortAventura vol reinterpretar un dels espais més icònics del parc des d'una perspectiva diferent. La Fundació Mas Miró, ubicada a Mont-roig del Camp, ha obert una nova etapa després de la incorporació de Célia del Diego com a nova directora de l'espai. Aquest dijous s'han presentat les noves línies estratègiques i el primer projecte, Obsessionant, Joan Miró i l'escultura a Mont-roig. Es tracta d'una iniciativa que vol connectar la producció escultòrica de Joan Miró amb el seu procés creatiu, el territori i els objectes que incorporaven les seves escultures. La nova direcció vol ampliar el paper del Mas Miró com a espai de recerca, producció i difusió artística, sense perdre la seva essència com a casa museu i lloc fonamental per comprendre l'univers creatiu de Joan Miró. I a acabem aquest espai informatiu amb una nota d'agenda, i és que demà, 11 de juliol, es viurà una de les grans nits musicals de l'estiu a la Pobla de Mafumet amb el concert de Maldita Nerea. I aquí, a Onda Cero Tarragona, tenim dos entrades per la primera persona que enviï un correu electrònic a tarragona@ondacero.es. Mail demanant les entrades pel concert de Maldita Nerea a tarragona@ondacero.es, i demà, 11 de juliol, podrà seguir en directe, com dèiem, una de les grans nits musicals d'aquest estiu amb el concert del grup Maldita Nerea a la Pobla de Mafumet.

0: I ara sí, fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
0: El 12 d'agost del 2026, al voltant de 8:45 del vespre, el cel s'enfosquirà per complet. Viurem un gran eclipsi solar i a les comarques de Tarragona tindrem una panoràmica excepcional. A aquesta hora saludem a l'Aleix Roig del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades.
2: Aquell moment és el de deixar el mòbil en mode avió, a abraçar-nos amb la persona que ens estimem, estar amb aquelles persones amb qui estem a gust i viure'l. Però aquest moment guardem-se'l per nosaltres. Oferir-nos aquest moment de respecte per nosaltres mateixos, alliberar-nos de tecnologia en aquell moment i viure un fenomen únic a la natura que s'ha viscut durant moltes generacions i civilitzacions prèvies. Doncs bé, tot això ho tenim a Catalunya el 12 d'agost del 26.
1: La Ciutat, de dilluns a divendres, de 1 a 2 del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
3: Son las 8:30 de la mañana en Canarias.

0: una proposta amb cultura, natura i participació en un entorn privilegiat del Pirineu de Lleida. I també del 16 al 18 de juliol, lo quiosc de Talarn, a Toca del Pantà de Sant Antoni, acull la desena edició del Talarn Music Experience, un festival que reuneix artistes com La Fúmiga, Ginestà, Buós, Maria Jaume, Good Save the Queen o Les que faltaven, entre d'altres, en tres jornades de música en directe en un dels espais més singulars del Pallars, una cita amb concerts amb territori i gastronomia per celebrar els 10 anys d'aquest festival.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona,

0: la vida no tiene mucho misterio, porque los tenemos todos en La Rosa de los Vientos. Disfruta con Bruno Cardeñosa de historias y mucho misterio en La Rosa de los Vientos. Todos los fines de semana, a partir de la 1 de la madrugada, y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
2: Som la ràdio dels viatges, aquella que al cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món. A on? Aquí,
3: sí,
2: a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
4: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
2: Veus?
4: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
1: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. L'actualitat de Catalunya
5: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es.
5: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
6: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
7: One, two, three, four.

0: Mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
1: A Tarragona, el CaixaForum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
0: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
1: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
0: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
1: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
0: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
2: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
4: Estats Units avui compensen,
3: Estats Units.
4: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
3: Ah, mira.
4: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
3: No és molt dels Estats Units, no?
4: No és dels Estats Units.
3: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Zero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondazero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondazero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: donar subjectivitat a la percepció del temps. Aquí ja ens salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu, sí, o per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
1: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento, porque digamos que vemos la realidad a través de lo que se llama heurísticos. Hacemos como módulos, digamos, de realidad. Van pasando eventos y, claro, de niño, como todo es muy nuevo, son como muchos mini módulos de cositas nuevas que van pasando. De adulto, claro, parece que ya agrupamos, por ejemplo, trabajo, casa, ocio, ¿no? Entonces, como agrupamos más situaciones diàries en un mismo elemento, parece que pasa como más rápido.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
4: Gràcies, molt bé.
3: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
4: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
6: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
5: Sí, senyor.
6: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement,
5: sí,
6: el senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
5: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Sí. Jo ho veig, això, eh?
6: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
5: Bueno, escolta, que vagin en temps la gent.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
7: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: I l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí al meu costat, Gerard Sanz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Montse Valls, bon dia.
2: Bon dia.
0: Peter Hendrick, bon dia.
3: Bon dia.
0: Clàudia Moreno, bon dia.
2: Bon dia.
0: I tenim convidat especial aquí a l'estudi aquest divendres 10 de juliol. Marcos Díaz, bon dia.
4: Molt bon dia, Míriam.
0: Què se t'ha perdut per aquí?
4: Doncs mira, avui és perquè aquesta setmana hi he entrat dues vegades a la ciutat, però per manca de temps no he pogut respondre a cap de les preguntes del dia.
0: I només entres per això, eh?
2: Un morro, quan vol.
4: Ah,
0: i
4: no
0: és amb caràcter retroactiu? Respondràs a les de... que et vas perdre o no?
4: Si me les fas, jo responc.
0: No, no,
4: jo
0: no me'n recordo.
1: Passa llista, suposa tot. Mira, la pregunta de l'altre dia...
4: Mira, avui és divendres i com que teniu el dilema...
0: Clar,
4: doncs ja...
0: t'animes a...
1: Ha vist la pregunta d'avui i ha dit jo no hi puc faltar.
0: No puc faltar. S'ha inventat una notícia important per explicar-nos aquí amb la Montse.
4: Sí, sí. He allargat una mica el text per justificar l'entrada.
0: Montse, perquè no hagis de llegir tant tu, vinga, va.
2: No, no, perfecte, perfecte.
0: Doncs vinga, comencem amb la cançó del dia. Peter, quina és avui?
3: Doncs avui la cosa va de robatoris, però de robatoris molt heavies.

0: Comencem el divendres amb
1: molt bé,
0: caïneta,
1: bona, no? Canya,
0: sí, sí.
1: Molt bé. Doncs acabem d'escoltar Take Out the Crime, una cançó del grup alemany de heavy metal Accept, que va publicar el 1996 el seu àlbum Predator. Aquest tema denuncia les conseqüències del crim i defensa la necessitat de combatre'l perquè la societat pugui viure amb més seguretat. I precisament això ens porta a la notícia d'avui. I és que 30 anys després de sortir aquest èxit, la mateixa banda, Accept, ha estat víctima d'un robatori després de la seva actuació al Barcelona Rock Fest. Es ve que quan el camió de la banda es trobava estacionat a una àrea de servei de la P7, a l'altura de Llinars del Vallès, uns lladres hi van entrar i es van endur material tècnic, ordinadors, equips d'il·luminació i una guitarra elèctrica. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, tot i que part del material tenia geolocalitzadors, de moment no han pogut recuperar res. La banda ha explicat a les seves xarxes socials que la guitarra que havien robat, entre altres materials, tenia un gran valor sentimental per Wolf Hoffmann, que és el guitarrista de la banda, i que la fa servir gairebé per tots els seus concerts en directe. Per aquest motiu han decidit oferir una recompensa de $2,000 a qui tingui una pista i que els pugui ajudar a recuperar la guitarra.
0: Mira, això és tenir visió de futur, eh? Fas sí, aquesta cançó i la fas servir 30 anys després. Doncs si algú sap alguna cosa d'aquesta guitarra, doncs...
1: Que... Em sembla que em posaré a buscar-la, eh?
0: $2,000 no està malament.
2: Soluciona l'estiu,
0: Però jo crec que aquesta guitarra val molt.
2: Sí, home, si ho fareix 2.000 pel rascat, quant haurà costat la guitarra,
0: sí, sí. Vinga, Marcos, aquest final de temporada li hem posat un repte al Gerard, no sé si ho saps, que és buscar cançons amb la paraula calor, perquè és el tema estrella,
2: sí,
0: bàsicament. Ha fet unes quantes, ja?
2: Unes quantes, sí, m'he fet la llista. Quantes eren?
0: 17 o així.
2: 17 o així, i encara en queden.
0: Jo li he dit que no superarà el repte perquè encara li queden unes quantes, però segueix dia a dia.
3: Quina és la xifra que has d'arribar de cançons?
0: Eren com unes 20 i alguna
2: cosa. 25, més o menys.
4: Sí, anava a dir unes 25, jo recordo.
2: Clar, tenint en compte que no... Sense comptar la d'avui, la setmana que ve, que jo ja plego de vacances, em queden 5, estem arribant, eh?
0: Jo li vaig dir que deixés les últimes 5, però no ha volgut.
2: No sé si
0: deixar la part difícil,
2: temps,
0: doncs no sé...
3: Clar, jo crec que la de Peter o la Clàudia. No?
2: A la Montse Valls...
0: Quina?
3: Hace calor.
0: Aquesta ja l'hem posat.
2: Aquesta l'hem posat. M'he guardat una pel final, per no tirar molt de... Però bueno, ja ho...
4: Crec que em puc imaginar quina és,
2: ja
4: no? És bastant típica, no? Amb calor, vale.
2: Segurament quina és.
0: Doncs vinga, a veure quina és la d'avui.
2: Però aquesta segurament no la coneixem.
0: No sé, és com sona.
4: Tu la coneixes? No, és que la Maria m'està...
2: Aviam. L'altra, la Mona Jiménez, que vaig portar ahir, també et sonava, no? I aquesta també.
0: Em vol sonar.
2: Et vol sonar. Doncs avui posa la cançó calorosa...
0: En algun dia festa l'he ballat, això.
2: El grup de rock electrònic mexicà Kinky.
0: Home, clar, és Kinky, és tota la vida.
2: Que el 2017 va publicar aquesta cançó, Que calor, una cançó de festa amb referència directa a la calor, amb la frase Que calor que tengo, que me envuelo, que me han dicho que me encuero.
0: Que poesia.
2: És així, literal, sí. Poesia pura. És una mena de joc de paraules que descriu la sensació extrema de temperatura i el desig de treure's la roba o desinhibir-se per refrescar-se i divertir-se.
0: És una mica la Macarena o està semblant a mi?
4: Ja, una mica, oi?
0: És que pensava que era com alguna versió...
2: No.
0: Música... Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

0: aquí no ponem versions, aquí ponem originals.
1: Originals. Doncs en repte superat, tot i que no estic segura que no sigui intel·ligència artificial.
2: Hi ha algunes, tornava a dir, hi ha algunes que semblen intel·ligència artificial. Aquesta l'estava traient i dic, buah,
1: no se la creuran.
2: No se la creuran, no se la creuen.
1: Doncs repte superat.
2: Si vols, truquem al grup Kinky. Ustedes grabaron esta canción de Qué calor. Bueno, por supuesto, Míriam.
1: Tindria una entrevista amb aquest...
3: Truqueu-los.
1: I per què aquesta lletra? Per què? Qui és el poeta del grup?
2: Me encuero, me envuelvo.
1: Sí,
2: bueno.
1: sí.
3: Busca per Letizia Sabater, que potser alguna cançó et
1: jo
3: trobes.
1: Jo l'he dit, sí, que segur que troba alguna de calor, o de Quina Àfrica...
2: M'hi ha de posar, m'hi ha de posar.
1: Jordi Dan, no?
4: Calor!
2: No?
1: Segur.
5: El nou èxit d'estiu.
3: I busca una... És que no sé si té la paraula calor, però... Havia una cançó del grup... El Velero, com era allò de...
1: Quiero montarte en mi velero. I aquesta porta...
2: Conté la paraula calor.
3: No sé si té la... Escolta-la, perquè no sé si té la paraula calor en algun moment.
1: Si vas en velero és perquè hace calor.
3: Sí. Segurament,
2: aquesta,
3: sí.
2: Aquesta secció, aquest repte està triomfant tant que ja m'ha arribat en diferents parts de companys de la ràdio. Oh, i aquesta cançó i aquella... Vull dir que, mira, està enganxant al final.
1: I si la temporada que ve cada mes et posem un repte.
6: Hola.
1: Amb el tema del mes.
6: No t'avorriràs, eh?
2: Aquí hi ha un tema que, com que al final no em concediràs el plaer de fer paraula de cançó, vols satisfer la meva...
1: S'ha notat.
2: Els meus desitjos.
1: Bueno, ja ho madurarem, ja, això. Sí, mentrestant, ja arriba el moment preferit de Marcos, que és la pregunta.
2: Sí, doncs mira, Marcos, com cada divendres i com bé saps, traslladem el dilema que ens porta Lluís Soler cap al final del programa i avui la temàtica torna a anar relacionada amb la calor, el que és inevitable tenint en compte que no hi ha dia el que no ens preguntem per què fa tanta calor i com la podem combatre. A banda d'electrodomèstics i invents casolans diversos, hi ha opció de consumir alguns productes que ens refresquen, no? Doncs aquí la gran estrella poden ser les fruites, com la síndria o el meló, però n'hi ha dos que també són molt consumits durant l'estiu. D'una banda hi tenim el gran aixat i de l'altra l'orxata.
7: Orxata de xufa!
1: Ha de tenir alguna cosa amb calor,
2: segur. Segur. King Àfrica. Doncs l'orxata, aquesta mena de llet molt i molt dolça que si es consumeix ben freda també ens refresca. L'orxata no entén de grisos. A qui li agrada molt, moltíssim, i a qui no, doncs no la pot suportar. El granissat potser té més acceptació entre la societat, però també té detractors. És per això que avui volem que decidiu, que ens digueu què preferiu a l'hora de refrescar-vos. El gel directe del granissat, que ve aromatitzat amb mil opcions de sabor cada vegada més, o la frescor i la dolçor de la orxata. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. A l'estiu, orxata o granissat. 676-760908.
1: Vinga, va, Marcos. Deixem començar amb aquest dilema. Tu què prefereixes, orxata o granissat?
3: L'orxata.
1: Ah,
3: no,
1: què
3: hi ha,
1: dius?
3: No hi ha dilema. No hi ha dilema possible.
1: És que no hi ha dilema, orxata. Clar, però no és aquest. No.
3: Però també hi ha una altra opció per no haver de triar és i que, per poder gaudir de les dues begudes, que es diu palmera.
2: La palmera o el canari,
3: que és meitat orxata, meitat granissat de llimona. Això és molt més, molt més refrescant que l'orxata per si sola i no és tan dolç com el granissat de llimona. El problema del granissat, o de segons quins granissats, és que jo crec que es passen amb el sucre.
1: Què dius? Si són super àcids.
3: A mi em fa entrar més set.
1: Però si és el de llimona clàssic, allò està més...
3: Hauré de canviar de gelateria.
1: Serà que l'orxata no és dolça, tu.
3: Però orxata... A veure, orxata... És que no hi ha dubte, eh?
1: Bé, doncs aquesta ha estat la primera i l'última intervenció del Marcos en la pregunta del dia, sobretot si és un dilema.
6: No, va tant a la gent.
1: Doncs ja tenim un punt per l'orxata, tu.
2: Sí.
1: Montse.
6: Míriam...
1: Sí. Tu també és la teva darrera secció.
2: Sí. Tenim molt orxatero aquí.
6: M'encanten els granissats, seré una gran defensora sempre, però si em fas triar entre les dues coses em quedo amb un bon got d'orxata, sí, sí. Si em vaig portar fa no molt aquí la redacció,
5: és
6: el meu
5: aniversari.
3: Ara que dius el tema, Montse, jo crec que aquella orxata, que ja és del dia 25...
6: 24 de juny la vaig comprar.
3: Encara està a la nevera.
6: Sí?
3: Jo crec que això...
5: Jo l'he vist en saluda,
6: eh? La podria tirar.
3: Hi ha dos pots d'orxata.
6: La podrien tirar. A veure, vaig portar pel meu aniversari i no va triomfar gaire. Jo em pensava que triomfaria un munt perquè a mi m'agrada molt i no va triomfar.
1: Potser avui sabrem per què no va triomfar. Potser
5: perquè havia granitzat,
1: aquesta...
5: no?
3: I una orxata amb una bola de gelat de xocolata també està molt bona.
1: Però quines barreges fas?
6: Ja m'has començat.

0: amb lo de l'orxata i el granissat barrejat.
1: Ja, està, no, sí.
2: Això ha de sentar malament, Marcos. Això ha de fer bola.
1: La palmera, sí.
0: Sí? Sí, sí, bueno, el Gerard ho coneixia, també, eh?
3: Sí. I tant.
0: Que raro, jo no ho havia vist mai.
2: No sé, jo em vaig quedar amb el suc de taronja amb gelat de vainilla i em sembla una...
0: Què?
2: Valenciano.
4: Bona opció, no?
2: Clar, està boníssima, a més. No t'agrada, tu?
5: No.
2: No, Clàudia, ostres, doncs a mi m'encanta.
5: El suc, sí, per separat, sí. Suc de taronja i gelat de vainilla, sí. Junt, no.
2: Doncs tampoc l'he menjat tant, eh? Però sí que m'agrada.
0: No ho he provat.
4: És una bona combinació.
2: Bueno, és diferent. Ara, clar, és que si no t'agrada l'orxata, doncs ja comencem malament. Però, bueno, mira, ens ho apuntarem pels amants. A la resta ja ho parlarem en temps del dilema del divendres amb en Lluís Soler. Clàudia, preparat que d'aquí no res ens faràs els soniditos. Espero que no t'hagis passat.
5: No.
2: Has estat bona?
5: Jo crec que 50-50.
2: Amb la cara que has posat ja ens podem anar preparant.
3: Ja estem amb el 50-50.
2: Sí. Tothom ho diu, eh?
3: Ja me'l conec, el 50-50.
2: Sí. Portem moltes accions d'aquestes.
3: Acaba sent 10-90.
2: Exacte. Doncs vinga, en temps del dilema us preguntarem què preferiu, si l'orxata o el granissat per refrescar-vos en aquests dies tan calorosos de l'estiu, o potser també a l'hivern, si us agrada. Qui li agrada l'orxata, sobretot el granissat, potser és més complicat de trobar a l'hivern, però... qui li agrada l'orxata té opcions també a temps de fred. Notes de veu, va al 676-76-0908. Mentre que arriben, repassem l'actualitat.
0: Som-hi.
2: I comencem explicant que el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc extrem d'incendi forestal, continua activat aquest divendres a 196 municipis de 22 comarques de Catalunya.
0: Són 27 municipis menys que ahir, però el govern remarca igualment que estem en alerta per risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi ha incorporat el de Montmell, Marmallar i el de la Serra de Montsant. En aquest context, els expliquem que els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia a l'Alt Camp. El foc ha afectat unes 89 hectàrees, la majoria de terreny forestal. Els efectius d'emergència mantenen un dispositiu de vigilància a la zona, mentre que els incendis de Guimarà, Sant Manat i Navarcles continuen estabilitzats. Per una altra banda, el de Gavà i el de la Bisbal d'Empordà també es troben sota control.
2: Protegir Catalunya dels incendis de sisena generació que cada vegada seran més habituals. Aquesta és la consigna de la Generalitat de cara a la gestió forestal dels propers anys.
0: I per fer-ho aposten especialment pels eixos de protecció. Són barreres físiques, a moda de grans tallafocs, per evitar que els incendis passin d'un massís a un altre.
1: El govern preveu executar-ne 14 en els propers 7 anys, que protegiran més de 60.000 hectàrees. Una xifra encara molt petita si es té en compte que Catalunya té una massa forestal de 2 milions d'hectàrees. L'executiu reconeix que fa tard, però defensa que l'estratègia traçada és la correcta. Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi, n'assenyala els tres pilars.
6: Primera, la de franges de protecció, molt important, protegir persones i habitatges. La segona, donar oportunitats, crear oportunitats en el territori via punts d'aigua, camins, punts estratègics de gestió, dins dels massissos forestals, perquè puguem tenir incendis abastables pels mitjans d'extinció. I, finalment, en el cas d'incendis de sisena generació, que cada vegada seran més freqüents, tenir eixos de contenció entre massissos perquè no ens puguin saltar i paguem tenint incendis de centenars de milers d'hectàrees.
1: El govern també remarca el paper crucial de la pagesia per mantenir els boscos nets i la importància dels camps de conreu, com les vinyes o les oliveres, que també fan de tallafocs.
2: Acabem explicant que l'habitatge i la seguretat es mantenen com les principals preocupacions dels barcelonins, segons el primer baròmetre municipal del 2026.
0: L'accés a l'habitatge és assenyalat com el problema més greu de la ciutat per un 31% dels enquestats, mentre que la inseguretat se situa en segon lloc amb un 26,3%, reduint la distància entre totes dues preocupacions respecte a finals de l'any passat. Laia Bonet, tinenta d'alcaldia.
7: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Primer l'habitatge, després la seguretat, però en una posició molt destacada, aquestes dues preocupacions. La neteja cau fins a la cinquena posició, quan era la tercera preocupació fa només 6 mesos.
0: Pel que fa a la gestió de l'Ajuntament, gairebé el 62% dels enquestats la valora positivament i en clau electoral el baròmetre situa el PSC com a primera força en intenció de vot a menys d'un any de les eleccions municipals. L'estudi elaborat a partir de 800 entrevistes telefòniques

0: Les fetes entre el 26 de maig i el 3 de juny també detecta el creixement d'Aliança Catalana al Consistori barceloní.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, Marcos Díaz, moltíssimes gràcies, que passeu un bon cap de setmana i que gaudiu d'un gotet d'aixeta.
0: Igualment, Míriam, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A Onda Cero, la ciutat.
1: Aquestes darreres setmanes la calor està sent la gran protagonista amb les primeres nits roents i amb temperatures tant durant el dia com durant la nit que ens ho fan passar realment malament i ens condicionen el dia a dia.
6: Ni la persona més fredolica pot suportar aquestes altíssimes temperatures traduïdes en dues onades de calor. De fet, aquesta setmana estem passant la segona gran onada que realment costa surfejar. Amb aquestes altes temperatures tots ens les enginyem per reduir aquesta incomoditat amb petits trucs casolans o ja directament amb els dos grans electrodomèstics estrella, l'aire condicionat i el ventilador. A banda de tot això, les neveres, per exemple, consumeixen molt més en necessitar més energia per mantenir la temperatura freda i tot això fa que la factura de la llum pugi notablement durant aquestes setmanes.
1: Tot això ens porta a voler analitzar avui quant ens costa la calor, què ens suposa per la butxaca aquesta lluita contra les altes temperatures i també quin paper hi juga la pobresa energètica en tot plegat. Per fer-ho tenim comunicació amb l'Elisabet Ruiz d'Otres, que és doctora en finances i experta en benestar financer. Què tal, Elisabet? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: No anem desencaminats, no? Si diem que si s'opta per la via fàcil, que és l'aire condicionat i el ventilador, l'estiu ens costarà car.
7: Doncs sí, la veritat és que surt car. Al final això passa factura i es nota.
6: No sé si fins i tot surt a compte passar-se dies a un hotel que no pas fer-ho a casa, no? Perquè amb aquests preus i amb aquesta factura...
7: Bueno, dependrà una mica de l'hotel al que anem, no? Però perquè normalment en l'hotel al final després necessitarem més prestacions i acabarà sortint car. Però sí que és important doncs, que prenguem consciència una miqueta del que suposa, no? Encendre l'aire condicionat i també valorar, penso, altres opcions. Per exemple, doncs, en un pis, no sé, si calculem en un pis d'uns 80 metres quadrats, un aire condicionat tot el dia podria acabar costant uns 8 euros al dia, mentre que si el poséssim en el sistema de només de treure la humitat, costa la meitat, aproximadament. I si engeguéssim un ventilador tot el dia, en aquest cas no ens costaria ni un euro al dia. Llavors, potser hem de valorar diferents opcions abans que tenir l'aire condicionat doncs, posat tot el dia i sobretot a temperatures molt baixes.
1: És cert que a l'hivern també tenim força consum amb la calefacció, amb la llum, el tenir menys hores de sol o, per exemple, amb la caldera, quan ens volem dutxar amb aigua ben calenta, però no sé si és comparable a l'estiu. Hi ha molta diferència entre estiu i hivern?
7: Sobretot hi ha diferència amb el tema de l'aire condicionat. No tant a l'estiu el que hi haurà doncs és que consumirem més aigua, perquè probablement el que farem són més dutxes. No utilitzem tant l'aigua calenta, però al final tirem d'aires acondicionats o tirem de ventiladors i després també el que fem és moltes més dutxes.
6: Ja acaba sent un producte de luxe gairebé l'aire acondicionat. Sí. De vegades no sé si compensa també posar 15 ventiladors a casa que no pas encendre un aire acondicionat. Clar, clar, i tant.
7: Sí, hi ha molta diferència.
6: Clar, clar, clar. Tot això hem de tenir en compte que des del mes passat, al final de les rebaixes fiscals aprovades durant la crisi energètica, eleva el rebut fins i tot en un context de descens del mercat majorista. Segons estimacions de consultories com Selectra, Roams o HelloBud, la tornada de l'IVA al 21% i de l'impost elèctric al 5,11% suposarà augments de fins al 15% en alguns contractes, especialment en el mercat lliure. Creus que el govern hauria de tenir més empatia amb la ciutadania i aplicar algun tipus de mesura excepcional? D'una banda, no sé si és possible fer-ho, i de l'altra, s'hauria de tenir en compte els índexs de pobresa energètica que hi ha, almenys aquí a Espanya, no?
7: Doncs sí, la veritat és que una de les coses que es va criticar per això amb les mesures que es van dur a terme abans és que aquestes mesures eren iguals per tothom, no? I el que es demanava doncs, és que fossin mesures que anessin més enfocades a la població que més ho necessités, no? Aquells col·lectius més vulnerables.

0: perquè doncs, a la que rebaixava l'IVA a tothom, a part de que no té sentit mantenir mesures extraordinàries al llarg del temps, perquè llavors deixen de ser extraordinàries, però el que passava és que doncs, gent amb cases més grans, amb piscines, que consumeixen molt més, acabaven tenint un estalvi per l'IVA més gran que famílies doncs, que potser tenen menys recursos i que viuen en unes condicions molt més limitades. No? I per això, doncs, aquesta vegada l'Estat va voler buscar mesures una mica més quirúrgiques enfocades a aquells col·lectius que ho necessiten. Però que sí que és veritat doncs, que el bo social de moltes famílies potser està massa baix i hi ha moltes famílies que també estan en el límit i que necessitarien més ajudes per fer front, sobretot a l'estiu, a la part de l'estiu que acaba sent tan calorós i que realment l'aire condicionat ja s'està convertint en un producte de primera necessitat.
1: Mm, I tant. I a tot això, clar, s'ajunta o es dona la situació que realment el preu de la llum, de l'electricitat, ara mateix està més baix que les darreres setmanes, però tot això que estem comentant de les ajudes ho acaba encarint. A mi em fa la sensació, Elisabet, que la ciutadania sempre perdem amb l'energia.
0: Sí. És cert que sempre perdem, perquè al final, encara que hi hagin diferents opcions, acabem perdent, perquè és complicat i, a més, les factures no són tan fàcils de llegir com ens agradarien per poder prendre doncs, decisions més encertades per cada perfil.
2: Clar, aquest és un altre tema més boníssim, eh? Potser s'hauria d'ensenyar fins i tot a les escoles a saber llegir una factura de la llum, no, Elisabet?
0: Sí, a les escoles haurien d'ensenyar a llegir factures de llum, a llegir el salari, a llegir informació financera. En realitat, hi ha moltes coses del dia a dia que no ens ensenyen i sobretot en la factura de la llum, una cosa que penso que és molt important i que cada vegada doncs, em trobo més gent que ho comenta, és la potència contractada. Sovint la gent té una potència contractada més elevada de la que realment necessita. I a vegades, doncs, reduint aquesta potència, s'acaba estalviant més diners que potser doncs, mirant si hem de posar la rentadora en una hora o en una altra, no? Si és més cara o més baixa. Jo el que sí que aconsellaria és que la gent doncs, revisés una miqueta i avui en dia doncs, que tenim eines que ens poden ajudar, com és la intel·ligència artificial, doncs una mica de dir, bueno, si no ho sabem llegir nosaltres, ajudem-nos d'altra gent o truquem a la nostra companyia d'electricitat i que ens ajudin a decidir si realment la potència que tenim contractada és la que necessitem o estem pagant molt més per una cosa que no estem fent servir.
2: Això em fa pensar que les companyies també se n'aprofiten, no?, d'aquest desconeixement.
0: Sí. Doncs exacte, perquè a ells tampoc els interessa explicar-te de que et pots estalviar diners, perquè estàs consumint doncs, 4,5 quilowatts màxim i resulta que en tens contractat 6,5. Mm-hmm. Doncs això no interessa.
1: Clar, a tot això, segons l'últim panel de llars de la CNMC, gairebé la meitat de les llars espanyoles, gairebé la meitat, desconeix encara les diferències entre el mercat lliure i el regulat i tampoc coneixen la tarifa que tenen contractada. D'una banda, Elisabet, quines diferències hi ha entre el mercat lliure i el regulat?
0: Doncs el mercat regulat és un mercat que regula el govern, no? El govern doncs, posa una fórmula, cada hora és un mercat doncs, de competència que s'ofereixen uns preus d'oferta i de demanda i aquests preus es tradueixen per al consumidor final a través d'una fórmula que defineix el govern. Mentre que el mercat lliure doncs, acaba sent un preu que t'acaba donant la teva distribuïdora, que normalment és un preu fixe, que fixa per determinats blocs horaris, i que no et canvia cada dia, sinó que sempre és el mateix. Llavors, aquí, què passa? Doncs quan no hi ha crisis energètiques, doncs normalment el mercat regulat acaba sortint més a compte, però en situacions com les que hem viscut ara o hem viscut en altres crisis energètiques, doncs acaba sortint més a compte aquest mercat lliure.
2: Elisabet, per concretar-ho tot una mica, quins consells donaries a la gent que ens està escoltant perquè aquest estiu i aquestes onades de calor no han sortit tan cares?
0: Una miqueta recollint tot el que he comentat, no? De valorar realment si tenim sempre l'aire condicionat posat en fred o potser només traient humitat ens surt a compte, potser doncs, afegint ventiladors i menys aire condicionat, això podria ser una alternativa. Una altra opció és revisar la nostra factura, realment mirar a veure si tenim massa potència contractada. I després una miqueta doncs, informar-nos i educar-nos financerament d'altres factures que puguem tenir o d'altres aspectes financers per poder doncs, gastar d'una manera més òptima.
1: Ja per acabar, Elisabet, i com a curiositat, la majoria de nosaltres durant l'estiu fem vacances, tenim el nostre període de descans, no treballem, almenys durant un dels dos mesos de ple estiu. Més enllà del consum dels electrodomèstics, dels que hem parlat, la vida s'encareix més quan estem de vacances o és més car el dia a dia durant la resta?

0: No, durant les vacances acabem gastant més per al fet aquest de que estem de vacances, estem més relaxats, no ens preocupem tant per el que passarà demà. Diem, doncs això només passa un cop a l'any, sobretot doncs, si fem viatges. Moltes vegades la tendència és no tornarem a estar aquí l'any que ve, no sé si l'any que ve estaré bé o no estaré bé per viatjar. Per tant, tenim aquesta tendència a consumir molt més, no? I no, que no ens preocupem per l'endemà. I després perquè també surten més despeses d'aquestes que no hem planificat, doncs perquè fa calor i sortim i llavors comprem un gelat o comprem un granitzat, doncs també normalment doncs, tenim jornades més intensives, per això vol dir que tenim més hores lliures, acabem fent més oci i al final les despeses d'aquestes d'oci són les que més se'ns descontrolen, perquè les bàsiques i personals acaben sent les mateixes, però normalment el pressupost sempre acaba fallant perquè la partida d'oci se'ns acaba descontrolant i s'acaba disparant sobretot a l'estiu perquè tenim més hores per fer oci, també doncs, perquè tenim més ganes, perquè estem de vacances, i perquè ens relaxem molt més i, per tant, no estem per pensar si gastem més o menys, perquè precisament pensem en aquell moment que hem treballat molt dur durant tot l'any i que ens ho mereixem. Llavors, aquí es descontrola el pressupost.
1: La típica frase, per això treballo tot l'any, no? Per gaudir-ho en aquest mes de vacances. Elisabet Ruiz, d'Otres, doctora en finances i experta en benestar financer, moltíssimes gràcies per tots aquests consells que ens has donat perquè aquest estiu no han sortit encara.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia a tothom. Encarem pràcticament ja l'última setmaneta de Mundial. Bé, setmana i dos, tres dies.
1: Estàs nerviós per avui?
4: Sí, no? Sí. Que començava, te'n recordes que vam posar la cançoneta aquesta amb la qual em matxaca el Juan Carlos García cada programa amb aquest guaca-guaca d'Hacendado, eh? I ja estem de fet, hi ha un semifinalista, després t'ho explico, perquè sí, el que a nosaltres ara mateix més ens importa és el partit de la selecció espanyola d'avui, però...
1: Espanya busca les semifinals.
4: Sí, les semifinals. Quarts de final contra Bèlgica, avui, el partit a les 9 del vespre a Inglewood, a Los Angeles. Pots anar allà, els aficionats d'Espanya, doncs poden anar allà a visitar els artistes i actors de Hollywood, aquestes coses que sí. A alguns els agrada tant, i després anar cap al partit. És un partit molt complicat, més del que sembla per la selecció espanyola, buscant aquest lloc per les semifinals contra França. Ja se m'escapa, ja he fet l'espoiler, vale, doncs serà contra França, però s'ha de jugar... Jo soc burro, perquè em faig spoiler a mi mateix. Imagina't, sí, eh? Imagina't com soc. És la primera persona en la història de la humanitat que es fa spoiler a si mateix. Bé, el cert és que a mi em fa molta gràcia aquest enfrontament. Fa exactament 40 anys Espanya jugava contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Mèxic, també una de les anfitriones d'aquest Mundial. Doncs és una oportunitat perfecta per fer la revenja i doncs, passar factura d'allò que va succeir amb aquell penal que va fallar Eloi, que va suposar l'eliminació d'Espanyols. Però serà un partit molt complicat perquè Bèlgica té una selecció que no és brillant, però sí que és força sòlida, molt solvent en defensa, té el millor porter del món, o un dels millors porters del món, com Thibaut Courtois, i a sobre l'equip s'ha vingut a dalt després de golejar Estats Units 4-1 i aquella injustícia de la FIFA de permetre que jugués un futbolista d'Estats Units després d'haver estat sancionat. Per tant, rival molt complicat, més del que sembla, en parla Don Luis de la Fuente.
5: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los ocho mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
4: Miriam, digas. ¿Tú tens somnis? ¿Algún somni que... concret, si et fas la pregunta del dia, doncs avui et faig jo la pregunta del dia de la secció d'esports de la ciutat. Tens algun somni?
1: Sí, algun somni sí.
4: Bueno, no te'l preguntaré perquè no m'interessa, però sí m'interessa que escoltis el de Gavi, el jugador del Barça, perquè Gavi té un somni.
1: Aquest sí que t'interessa, eh? El meu no, però el de Gavi sí, molt bé.
6: No sé, yo siempre he pensado, bueno, he soñado que metía de chilena en la final del Mundial.

0: Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea.
1: ¿Tú te imaginas?
2: Això ho va fer Pelé. Guanyar
1: el Mundial amb una xilena.
2: Ho va fer Pelé amb una pel·lícula que es diu Evasión o Victoria, sí, dirigida per John Huston,
1: feta
2: amb futbolistes com, sí, Bobby Moore, el propi Pelé, Osvaldo Ardiles, el porter era Sylvester Stallone, el porter de l'equip de la selecció dels aliats, sí, sí, era Sylvester Stallone, i Pelé, efectivament, va fer un gol de xilena que dona la victòria als aliats, no?, i els hi permet... Doncs,
1: i has fet spoiler de la pel·lícula, també?
2: Joder, però aquesta pel·lícula, ostres, la vida està... Va... Després m'expliques el teu somni, que sí que m'interessa, que sí que m'interessa. Però també m'interessa l'opinió del millor futbolista, potser la gran amenaça, no sé si és el millor futbolista, però sí la gran amenaça ofensiva de Bèlgica, que és el futbolista Lukaku, que parla així de la selecció espanyola.
3: El España es un equipo muy completo, porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes. Puedes jugar de combinación, de velocidad con los jugadores por la banda, y tienes jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto, porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros también.
2: I senyores i senyors, amics, amigues de la ciutat, et miro fixament als ulls i et pregunto, quin és el teu somni?
1: És que és tan nyonyo que no te l'explico perquè riuràs, amb la qual cosa tenir-te una setmana més a partir de dilluns, que no s'acabi la temporada per poder gaudir d'aquesta secció que tant ens agrada, Víctor.
2: Molt bé, molt bé. Vale, accepto, accepto la resposta. Al partit, ara ja parlen seriosament, el partit és a les 9, ai, òbviament.
1: Quina bona hora.
2: Molt bona hora, molt bona hora, hora de pizza i cervesa.
1: Totalment.
2: O d'això, qual, el que vulgueu. I perfecta l'hora, perfecta l'hora, sí, i a més, sí, sempre amb la tele ben baixa, ben baixa, ben baixa, i escoltant la sintonia d'Onda Cero,
1: perquè som
2: el partit avui sencer, i hi haurà tanta emoció que més d'un patirà de debò.
1: Home, estarem nerviosos, està clar. Ens feies spoilers, però faré com si no, Ja tenim la primera semifinalista.
2: Sí, no sé si us ho havia dit, però cas que Espanya es classifiqui, s'enfrontarà a les semifinals contra la selecció de França, que es va imposar a Marroc per 2-0 a Foxborough, a Boston, un camp molt estrany, molt del futbol americà, però també la veritat és que molt xulo. Uh-huh. 2-0, ahir t'explicava que era un partidàs, te'n recordes?
1: Sí.
2: Seria trepidant.
1: Ho vaig veure, sí.
2: Un altre nyap d'aquest Mundial, que per mi està sent dels pitjors a nivell de qualitat futbolística. Tot va acabar sent un monòleg de França davant una selecció marroquina extremadament defensiva, sí, pràcticament renunciant a l'atac. S'ha de dir que al primer temps la cosa li va sortir més o menys bé, perquè es va arribar al descans amb empat a 0, tot i que Mbappé va fallar un penal, que va aturar, mm-hmm, bueno, però la segona part es va mantenir la mateixa tònica, i clar, quan t'enfrontes a futbolistes tan bons, perquè en té molts França, mm-hmm, i tu, sí, tanques tan a darrere, doncs un o un altre te l'acaba clavant i te l'acaba fent. En aquest cas va ser Mbappé, que va fotre un golaç espectacular, i més tard també un gol també molt maco d'Embele, doncs van arrodonir la victòria per 2-0. Mbappé es va retirar amb una petita lesió al turmell, sense més conseqüències, i ell creu que la clau d'aquesta selecció de França és l'ambient que hi ha al vestidor i la passió amb la que viuen els partits.
4: Intentem enseñar a los jugadores jóvenes que lleguen lo que es representar la selección en un mundial. Es muy importante. Somos un equipo, un país que tiene una historia en el mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa y jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. pero es así, y también, claro, tenemos jugadores de calidad. Pero jugamos como un equipo, tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección, y la dirección que queremos es ganar.
2: Això, si mires el paper que t'he posat al guió d'ara ve un tall que es diu Bono derrota. No, no és el cantant Dudós, que no. També fa una valoració de...
1: Va fer molt bones parades,
2: Home, Jacint Bono, sí, sí, exjugador, exporter del Girona i del Sevilla, entre d'altres, sí, sí, perquè sí, és un dels millors porters del món. Va aturar bé el penal. A veure, hi ha jugadores del setmanat Alevín C, que llencen els penals,
1: sí,
2: millor que aquest. Però, bueno,
1: esforç,
2: sí, l'has d'acceptar i l'has d'encertar i aturar-lo, no? Tot i que en el segon gol d'Mbappé, el de Dembélé, per mi, Bono pot fer alguna coseta més. Però bé, al final Marroc se'n va als quarts de final, per tant no millora la seva millor actuació en un Mundial, va ser l'últim, el de Qatar, on va arribar a les semifinals. Se'n fa una valoració precisament l'exporter del Girona.
5: Intentamos hacer el trabajo nuestro sin pensar mucho en las circunstancias, ¿no?

0: entenent.
1: Sí, sí, sí.
0: Vinga, va, fora del Mundial ja més...
1: Jo sóc molt de Suïssa perquè sí? M'agrada molt l'entrenador, perquè sembla recent sortit d'un capítol de Starky Hutch o fins i tot de Los Ángeles de Charlie.
0: Ai,
1: així, amb aquelles ulleres retro, amb aquell pentinat, aquella forma. O sigui, aquí som molt de Suïssa nosaltres.
0: Ja em fixaré, ja em fixaré. Vinga, fora del Mundial hi ha més notícies de l'actualitat esportiva.
1: Sí, sí, t'explicava la classificació de França per les semifinals. Doncs bé, aquest fet provoca de forma automàtica que el primer partit del Barça a la Lliga s'hagi d'endarrerir, ja que en la figura de Jules Koundé, l'equip blaugrana, ja tindrà almenys un representant en la penúltima ronda del torneig. Així les coses, doncs el Barça no debutarà el cap de setmana del 15-16 d'agost contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, sinó que ho farà el cap de setmana següent, davant l'Elx, a l'estadi Martínez Valero. Bona notícia en bàsquet. El Barça renova, ho ha anunciat fa una estona, a Joel Parra, 4 temporades més, fins al 30 de juny del 2030. Està terminantemente prohibido que hi hagin extraterrestres al Tour de França. Doncs bé, Tadej Pogacar s'ha saltat aquesta norma. Quina exhibició va fotre a l'ET del ciclisme. Ahir va marxar, es va escapar pujant el Tourmalet a 43 km de la línia d'arribada i ja no hi va haver ningú que el pogués aturar. Va guanyar l'etapa, la sisena etapa, i a més es col·loca com a líder. Ara la general Pogacar és líder, porta el maillot groc amb un avantatge de 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard, que és segon, i 3:30 respecte al tercer, el seu company d'equip Isaac del Toro. Es disputa avui la setena etapa entre Ajetmau i Bordeaux, 175 km de recorregut, etapa plana, només hi ha un port de quarta categoria, per tant es preveu arribar a l'esprint. I en el torneig de Wimbledon, avui es disputen les semifinals masculines, a 3:15, Arthur Ferri, el britànic, contra l'alemany Alexander Zverev, i a continuació l'italià i número 1 del món, Jannik Sinner, contra el serbi Novak Djokovic. Demà es disputarà la final femenina, que curiosament té dues jugadores de la mateixa nacionalitat, és a dir, regust absolutament txec en aquesta final, perquè s'enfrontaran dues jugadores d'aquesta nacionalitat, Carolina Mushova i Linda Noskova. M'agraden molt els noms. Carolina Mushova, Mushova Carolina, no? I Linda Noskova.
0: No analitzis els noms de la gent, que t'encanta.
1: Noskova, que té nom d'insecticida, eh? Noskova contra mosques i mosquitos.
0: Estàs fatal. Escolta.
1: Les cucarachas nacen y se crecen y se mueren y no sé qué pasa más.
0: Nacen, crecen, se reproducen y mueren.
1: Se reproducen y con el nuevo.
0: Esto, Moscova.
1: Y con el nuevo Moscova muere.
0: Va, que em quedo sense...
1: I desaparecen.
0: Que em quedo sense temps i vull saber, per refrescar-te, què prefereixes, orxata o granitzat?
1: Granitzat, sempre.
0: Ah,
1: és que no, però per un tema, perquè l'orxata, que m'agrada també, no sé que per què, em senta malament.
0: Ah.
1: No, és com la crema catalana, que m'encanta, però em senta malament.
0: És que sorteta, jo crec.
1: Però, clar, en canvi, un granissat...
0: Doncs, aleshores...
1: Porta'm un granissat, sisplau.
0: Calma. Seguim sent amics, aleshores. Víctor Lozano, que passis un bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Nosaltres
1: i vinga.
0: Nosaltres tornem de seguida.
2: Es la 1 a mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. La Guardia Civil ha iniciado una batida para recorrer la zona calcinada por las llamas en el incendio de Almería, que ha dejado al menos 11 muertos. El objetivo es localizar a las personas que siguen todavía, que sin localizar a esta hora, son al menos 19. Raúl Aguilera es portavoz de la Guardia Civil.
4: Se va a iniciar una batida donde van a participar tanto unidades de montaña como GRS, comunidades territoriales, por las zonas extinguidas para localización de estas personas que aún no están localizadas.
2: El delegado del Gobierno en Andalucía ha confirmado desde el puesto de mando ese dispositivo de búsqueda de personas en el interior de las casas que han quedado calcinadas. Pedro Fernández ha hecho un llamamiento también a las familias que no están pudiendo localizar a sus familiares para que denuncien su desaparición en la oficina habilitada para ello en el puesto de Garrucha, porque hasta este mediodía no había ninguna denuncia oficial.
5: Para que le demos toda la oficialidad y que lógicamente los agentes, en este caso Guardia Civil, puedan iniciar lo que son los trámites para la búsqueda de personas desaparecidas y que tengamos en cuenta las circunstancias de dónde estaban, dónde no estaban, el último contacto, y sobre todo también para verificar si en alguna de las personas desalojadas que puedan encontrarse en otro lugar, pues realmente pueda aparecer esa persona, ¿no?, que se echa de menos. En definitiva, es muy importante reconducirlo por la vía oficial, y ya le digo que hasta el momento no hay constancia oficial, no hay ninguna denuncia de ninguna persona desaparecida.
2: El delegado del Gobierno ha explicado que será después de interponer esa denuncia en esa misma oficina donde se les tomarán muestras biológicas a esos familiares para poder identificar a las víctimas del incendio. Después se ha habilitado un espacio para ellos en Mojácar donde podrán esperar a los resultados. A esta hora, medio millar de efectivos, 100

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Saludo a vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest divendres 10 de juliol, dia en què la Policia Nacional, en una operació amb vigilància duanera de l'Agència Tributària, ha alliberat 26 dones que presumptament eren explotades sexualment en prostíbuls d'arreu d'Espanya. La investigació ha desmantellat una organització que captava dones d'origen xinès i llatinoamericà a les que imposava un règim d'esclavitud, obligant-les a estar disponibles de manera permanent i controlant en tot moment la seva activitat.

0: s'han detingut 16 persones, entre els quals la principal responsable, que ha ingressat a presó. Dues de les detencions s'han fet a Tarragona. També us expliquem que el Port de Tarragona ha aprovat mesures operatives per evitar pèrdues de gra en les operacions de descàrrega i també perquè els coloms no puguin alimentar-se amb aquests productes, consolidant i expandint l'actual superpoblació d'aquesta espècie, que ja sabeu, pateix la ciutat de Tarragona. Una recent instrucció obligarà les empreses que treballen amb cereals a mantenir tancats els magatzems mentre no carreguin o descarreguin, a tapar amb lones els camions i utilitzar cintes transportadores cobertes. Els responsables del port han assegurat que vigilaran els incompliments i aplicaran les sancions previstes en la normativa portuària. Santiago Castellà és el president del Port de Tarragona.
1: El port, i ho heu notat, ha canviat la seva perspectiva. No fugim d'estudi. Assumim que som part d'un problema i, per tant, tenim que donar solucions. I les solucions s'avaluen objectivament. Podem tenir molt bona voluntat, però si no aconseguim acabar amb la plaga invasiva de coloms, no ho estem fent bé.
0: I acabem el repàs a l'actualitat explicant que mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest divendres al Penedès per reclamar solucions per la baixada de consum de vi que provoca un excedent de raïm que, segons els organitzadors de la protesta, podria representar el 20% de la collita. Hem de prendre mesures estructurals i arrencar vinya, han insistit des d'Unió de Pagesos. Els mobilitzats han rebut el suport de les patronals, tot i que els empresaris adverteixen que s'ha de moderar l'arrencada per no tenir problemes d'aquí a uns anys. Al seu torn, l'Incavi ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps, tal com demanen els pagesos, però rebaixa el total de l'excedent al 15%. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Juan Carlos Piña.
2: Què tal? Bona tarda. Avui a la província de Tarragona temps estable en un dia en què baixen les temperatures, quedant-se les màximes als 36 graus a Tortosa, 35 a Reus, 34 a Gandesa i el Vendrell i 33 a Tarragona. Encara que baixen les temperatures, la EMET ha activat l'avís per calor a l'interior de Tarragona. Demà dissabte tindrem el cel poc nuvolat en general i les temperatures diurnes seguiran baixant. Se preveuen màxim de 35 graus a Tortosa, 33 a Reus i Gandesa, 31 a Tarragona i el Vendrell. És una informació d'AEMET.

0: Penúltima tertulieta de la temporada i estan ja mig emocionats, és a dir que, puf, imagina't ja el divendres vinent el que pot ser això. David Serra, David, què tal?
1: Doncs aquí estic diví,
0: o sigui... Home, aquí està molt bé, això és un refugi climàtic de primer ordre.
1: No sortiria d'aquí.
0: No, no, bueno,
1: no, no sortiria d'aquí.
0: Potser arriba un moment en què ja et dic, David, hauríem d'anar tirant. Estan... Sí, està... saps allò de que no volen coincidir? Doncs avui directament és que no... Sí, no... sí, sí. Per no posar-se d'acord de qui ve i qui no ve, han decidit els dos que no venien. I està llavors, doncs, cadascú a casa seva, com a corresponsal, Didac Montoliu. Didac, què tal? Bon dia. A Didac l'hem perdut? L'hem perdut. Doncs a César Carrasco em sembla que té millor cobertura. César Carrasco, hola.
2: ¿Qué tal? Molt bon dia. Algun dia descobrireu que som la misma persona que canvió la voz, però bueno, eso llegará, eso llegará.
1: Aquest era l'enigma.
0: Eso ya para la próxima temporada.
2: Eso ya para la próxima temporada. ¿Cómo conseguimos un tertuliano más sin contratar a nadie?
0: Sí, no, no, no. Oye, esto... Bueno, la dirección de la casa va a estar encantada con estas historietas nuestras.
2: El altre lo veo el año que viene presentando.
0: Bueno, ara intentem connectar i contactar amb Didac Montoliu, que a mi em surt aquí, que està connectat, però que hem perdut la seva veu. Ara ens intentem connectar-lo i que ens pugui explicar a veure com porta aquestes calorades, segurament millor que David Serra. Un David Serra que, si no m'equivoco, sí, proposaves tu tema, David.
1: Sí, sí. Bueno, a veure, era una mica, era una mica trampa, perquè tenia diverses idees. Ara confesso que tenia un llistat, però vaig pensar que de cara al final de temporada era com interessant, o sigui, fer com un balanç del que ha estat aquest any del curs, no? O sigui, no el que més ens ha agradat i tal, sinó...
0: El que ha estat la temporada.
1: Exacte. O sigui, lo

0: Y al tercer episodio dije, bueno, voy a ver quién es el asesino, y dije, aquí se queda. O sea, y fuera, porque el cine algorítmico, y el algoritmo aplicat a tots els àmbits de la lectura, de la cultura, també la lectura, i es fa literatura algorítmica,
1: Y a la
0: i
1: televisión de
0: no...
1: Te Explico, ¿no? Sí.
0: Sí, jo voldria que em continuessin convidant a la tertúlia, però tenim un gran premi Planeta, saps, que és el senyor Juan del Val, que per...
2: Vas, magnífic.
1: A casa.
0: No fotem, home, no fotem.
2: No, et va acabar de fer el pes. Bueno,
3: coses que passen.
0: No fotem. I això m'ha passat en cinema, m'ha passat amb el He-Man, m'ha passat amb el...
1: He-Man, buah.
0: Supergirl m'ha entretingut. Aquesta última que s'estrena ara, Baiana, no entenc per què existeix. O sigui, no és que estigui, no és que estigui fent un crit a l'extermini de Baiana, sinó que no entenc per què... Si no, no, no,
2: tens
0: no
2: algun entenc, dubte... No, no Escolta'm una cosa, tens algun dubte de que serà a nivell de números, de les estrenes de l'estiu?
0: Sí, tant que sí, crec que se la fotrà.
2: Sí?
0: Crec que se la fotrà.
2: Jo crec que no.
0: Sí, però descaradíssimament.
2: Sí?
0: És que no sóc capaç de...
1: podemos estirar el chicle de hacer películas Disney
2: de
1: verdad? ¿Hasta cuándo podemos estirar el chicle de rehacer exactamente el mismo guión pero con actores?
2: Sí, lo que pasa que es estirar el chicle de un producto que a nivel animación te ha dado, que se ha convertido en los últimos años un poquito en joya de la corona de tu catálogo, tanto a nivel de taquilla de cine como en la plataforma, y dices, bueno, hacemos un Baiana 3. No, espérate, vamos a hacer el Baiana 1, pero con personas reales.
1: Y Cenicienta
2: y partint de la base que igual que al Nadal el moment del cinema pel públic familiar és punt àlgid, doncs això, perquè moltes famílies els crios, doncs escolta, vinga, al cinema, jo crec que serà de les estrenes a nivell de taquilles, a nivell de taquilla jo crec que farà números.
0: Jo crec que se la fotrà. Jo crec que se la fotrà perquè li he donat toms i... A veure, Nostàlgia, la primera té menys de 10 anys. O sigui, les meves bessones en tenien 4. No sabem ni què és la Nostàlgia. O sigui, la segona va fer més de 1.000 milions de dòlars i en què en té 5, 6 anys? Dius, o sigui, Nostàlgia passant-ho. Als adults els hi fotrà una mandra a veure a The Rock amb peluca i sense fotre hòsties, però jo vull veure The Rock repartint de mandoles. I l'animació és que la primera Baiana era una bona pel·lícula d'animació. Dius, sí. A qui voleu cridar al cine? Als amants de les peluques? Saps? No, quin és el públic objectiu d'aquesta pel·li? No sóc capaç d'entendre-ho més enllà d'això, d'agafar un algoritme i dir, mira, ha funcionat això, ha funcionat això, pues el resultat, la màquina ens diu que fem això.
2: Que això ha de funcionar també. Pues,
0: sí, pues jo crec que no. Pues, a mi em sembla que no se'n sortiran.
3: Doncs jo penso el mateix, O sigui, és una reflexió perquè ja inclús m'ha passat amb el Toy Story 5. O sigui, han perdut per mi ja s'ha quedat com a desactivat, no?, aquest afany que jo tenia per no perdre cap estrena de Pixar, tot i que hi ha alguna estrena notable dins del món de l'audiovisual, però, no sé, ha perdut una certa màgia, no? La veritat és que anem molt clavats, perquè la meva decepció precisament és aquesta necessitat de crear aquest tipus de rèpliques audiovisuals que no aporten res.
2: Mira, però poso números a sobres de la taula.
3: Sí, posa.
2: Les dues pel·lis que lideren els números a taquilles aquest mes són Minions and Monsters,
3: evidentment, per mi és diferent.
2: I Toy Story 5.
3: De Minions, per mi, encara me fan gaudir molt. O sigui, jo la veig...
2: Bueno, però posaves dubte, per exemple, que deies, però i Toy Story 5 és el que aporta?
3: Sí.
2: Bueno, doncs aporta números.
3: Sí.
2: Entre les dues primeres pel·lis que més gent està anant a veure al cinema aquest darrer mes.
1: Es que la radiofórmula y el cinefórmula aporta números, pero calidad. Es que estamos viendo la misma película una y otra vez, ya ni siquiera disimulan. Cuando veíamos Indiana Jones y la calavera o Indiana Jones y la última y veíamos rehecha el Arca Perdida o las nuevas de Star Wars y veíamos rehechas las tres primeras películas, bueno,
0: sí,
1: eran actores diferentes. Ahora ya ni disimulan, ahora directamente cambian directamente al actor de dibujos por el de verdad, pero con el mismo
2: problema. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, que no aportan absolutamente absolutament res, però a la indústria el que li aporta són números, més dades, de Toy Story 5. A nivell global, porta 3 setmanes des de l'estrena. Total d'ingressos, bruts, no és nets, en aquestes 3 setmanes a tot el món, 381 milions de dòlars.
3: Bueno.
0: I és la que menys. Estem parlant de Toy Story 5 o de...
2: De la Toy Story 5.
0: Vale. Toy Story 5 no he mirat els números. De Minions sí, però és que Illumination fa una aposta d'animació diferent. Està jugant amb una altra cosa i precisament en aquesta, que s'ha arriscat a fer una mica d'animació per adults, és on en Guixeta està funcionant d'aquella manera. Està tirant d'aquella manera. Hi ha homenatges al cinema clàssic, hi ha homenatges a Buster Keaton, dius, a Minions, saps? Que són uns bitxos que no parlen.
2: I per això, per això potser no funciona tant, i en canvi els cinèfils, com tu, Vidagui, que gran coneixedor de la història del cinema, diràs, ostres, doncs jo la valoro. Sí. I en canvi una que no valoraràs i diràs, no m'aporta absolutament res, duplica els ingressos de Backrooms, per exemple. Backrooms, en 6 setmanes, 190 milions de dòlars. I torno a repetir, Toy Story, en 3 setmanes.
3: Però quan han costat?
2: 381 milions de dòlars.
3: Quin ha estat el cost? O sigui, si compares...
2: El cost de Toy Story 5 em sembla a mi que no és gaire, eh?
3: Home,
2: el que vols dir...
3: Qualsevol pel·lícula d'animació, estem en quantitats molt importants. El cinema d'animació, per se, és car.
2: Però estem parlant del doble de recaptació en la meitat de setmanes.
3: Bueno, probablement els números
2: surten. Que a nivell de números surten.
3: El que passa és que, per exemple, Backrooms revoluciona totalment a nivell de guanys, i a més aportant quelcom diferent.
2: Sí, això està clar. És a dir, d'aquí a 5 anys, de quina es parlarà? De Backrooms o de Toy Story 5? De Backrooms. Quina va fer més diners? Toy Story 5.
3: Vale.
1: Sí, probablement en el estudio de la que más se hable sea de Toy Story 5. O sea, realmente el que pone el calés...
2: Claro, lo que le interesa es... Oye, a mí déjame... Yo no quiero pasar a la historia. Yo quiero dinero en el presente.
1: Enrique Cerezo, dile que... A ver qué te dice, ¿sabes? Los de Padre No Es Más Que 5 que produce el Enrique Cerezo son malas. A ver qué te dice.
3: No, hay nada resadido.
2: Y seguramente te dirá, pues gracias a esas pelis luego podemos hacer otras que son mejores, pero que no dan los números que dan estas.
3: Industria
2: está allí.
3: Jo sóc un creient absolut de la indústria com a màquina i també sé que és necessari que hi hagin certs productes per tenir després pel·lícules de veritat. O sigui, amb això res a dir. El que passa que el balanç és el que dèiem. O sigui, per mi hi ha cert esgotament. I comparteixo això amb el Didac, clarament.
2: Didac, què volies afegir tu abans? Sí.
0: No, a veure, comentar per això. Toy Story 5 és una IP, una propietat intel·lectual. Està molt establerta, juga moltes cartes, juga la carta de la nostàlgia, juga la carta de les joguines. És molt fàcil que recapti pasta. És molt, molt fàcil. És una aposta segura que s'acabarà cremant si la continuen allargant. Backrooms, costant 10 milions i recaptant-ne 300, hòstia, jo si em poso 10 euros i en guanyo 300, he fet el negoci de la meva vida. I ja no parlo d'Obsession, que n'ha costat menys d'un milió d'euros i també em porta 300 i picos. I sobretot fent una cosa que és la clau per... A tots els que ens agrada el cinema, el que volem és que la gent vagi al cine.
3: Clar.
0: I el que estan fent aquestes pel·lis és portar gent jove al cine. La gent jove ja no està farta de nostàlgia, ja no està farta de cine formulaic, ja no està farta de tots aquests productes fets amb algoritme, i dius, i de cop i volta han trobat gent, autors, que dius, hòstia, que els hi parlen a ells. Dius, pues benvinguts siguin, els que els rebo encantats i amb els braços oberts i disposat a gaudir-lo. I entenc, per exemple, el que va comentar la nostra corresponsal a les Canàries, la Noemí, que se li va fer avorrida.
3: Jo entenc que
0: digues que és avorrida, però és que la presentació d'una primera pel·lícula amb un món interior tan potent, jo ho vaig trobar al·lucinant.
2: Noemí, el 90% de les pel·lis que són a color, les de blanc i negre no, aquestes les valora molt, però les que són a color, el 90% en 15 o 20 minuts ja ha marxat de la sala. És una cosa...
3: És una percepció
2: que, per cert, la setmana vinent també ens acompanyarà en l'últim capítol en les seves propostes de cara a aquest estiu.
3: Molt bé.
2: Nota musical, vinga, David, aquesta és la teva.

0: Bueno, estava clar. Bonnie Tyler.
1: Uah.
0: Que ahir vam tenir la notícia, malauradament, de que havia mort als 70 i pocs anys, em sembla, no? 75, sí. Una cosa així.
1: Crec. Nostàlgia, bueno, és que per mi això ja és música territori. O sigui, em porta records, em porta vida, em porta alegria, dolor, cinema, em porta tot. I sí, sí, jo ho tenia claríssim. Aquesta tenia que ser la cançó que malauradament tenien que dur avui a la tertulieta.
0: He vist avui...
2: Que estic ballant en calçotets a casa meva.
1: Oh, clar que sí.
0: Aquesta imatge,
1: sí, senyor. Aquesta és la imatge, sí, senyor.
0: Amb aquesta imatge no vull acabar jo la setmana.
1: És tolerable, és tolerable.
3: És muy grande, ¿eh? Una de las grandes que hemos hablado poco de ella aquí en el programa, pero mira, tuvo además, entraría dentro de otra tertulieta por... Sí. Personas que tuvieron un accidente y a partir de ahí les cambió la vida, o que tuvieron un golpe de mala suerte y que lo transformaron en el golpe de buena suerte y les cambió la vida. En el caso de Bonnie Tyler, que era una cantante excepcional, le operaron de las cuerdas vocales mal y se quedó ese rollo afónico, que no solo lo jugó, sino que lo convirtió en un sello personal absoluto, y tuvo ahí 10 años, pues no tuvo más, siguió actuando hasta hace poco, o sea, realmente aún estaba de gira casi, pero bueno, básicamente tuvo ese final de los 70, principio de los 80, como una época absolutamente brillante en la que era la Rosalía de aquel entonces, o un equivalente, o sea, una de las mayores cantantes, voces femeninas del momento, sí, sí.
0: Sí, amb Tina Turner, no? Potser?
3: Por ejemplo.
1: Sí, sí, sí, sí. Estaven precisament... Era la música de les sortides de cap de setmana, a les discoteques, a la... Bueno,
0: no, banda sonora vital per moltíssima gent.
1: Sí, sí.
0: He vist avui un vídeo d'un comediant argentí que explica que hi ha un càntic de les Barres Braves, dels hooligans argentins, sí, dels ultras, que agafa la tonada de la cançó It's a Heartache de Bonnie Tyler, i llavors el tipus teoritzava sobre el moment en què un barra brava se li ocorreix agafar el ritme i el tempo d'aquesta cançó, que també és un dels himnes de Bonnie Tyler, per posar lletra doncs això, per un equip de futbol, i en aquest cas per animar, o per, més que per animar, per criticar els jugadors del seu equip en un moment en què l'equip no estava donant la cara.
1: Que bo.
0: I la veritat és que és un minut que sí que m'ha fet riure aquest moment de dir en què moment el barra brava dijo, oye, a este ritmo yo le puedo poner una letra para apretar a mis jugadores.
1: És grandiós, eh?
2: Els hooligans es posen a cantar la Bel.
0: Sí, sí, sí. Totalment, totalment.
1: Brutal.
0: Anem a les recomanacions finals? Vinga, recomanacions per aquest cap de setmana. Didac, la teva, quina és?
2: Pues jo insisteixo, crec que ja l'he recomanat alguna vegada, queden només 3 episodis per acabar. Apple TV està passant molt per sota del radar, però l'adaptació en sèrie del Cabo del Miedo, res a envejar el clàssic dels 60, ni a l'adaptació dels 90 que va fer Martin Scorsese. Molt xula, i un Bardem espectacular.
0: El que deies abans, mira, has començat tu amb el tema d'Apple TV, i tornem a una sèrie que ha tingut molt bones crítiques, però que a nivell del boca a orella, o a nivell de que sigui una sèrie que la gent comenti molt, crec que no. És una sèrie que també està passant una mica com en una espècie de segon pla, però tampoc trobes que hi hagi molta gent que estigui parlant del Cabo del Miedo, la sèrie de Bardem i Amy Adams a Apple TV.
2: No, i és una pena, perquè de veritat...
1: És una pena.
2: Fan referència a dos clàssics del cinema, el pel·li de Robert Mitchum i Cary Grant, si no recordo malament, que feia de l'advocat, i a l'adaptació dels 90 amb el Nick Nolte i el Robert De Niro i el famós Abogado, i tot plegat, i l'adaptació en sèrie, deixant a banda el prota masculí, que és el d'Expediente Warren, que em grinyola una miqueta, però és que Bardem està immens. Bardem quan vol és un actor monumental, però monumental.
0: Sí.
2: Monumental.
0: César.
3: Decía Bardem en un documental que recomiendo, que se llama Ecuba, hablando de la profesión del actor, que le preguntaban que por qué era tan bueno como actor, por qué se le ocurraba tanto, y decía, porque he visto a mi madre que durante mucho tiempo no le sonaba el teléfono, y sé que el día que me lo deje de currar me dejará de sonar a mí también. La reflexión de Bardem de por qué se le ocurra tanto los papeles, ¿eh? Para que le sigan llamando, básicamente. Pero es un monstruo en todos los sentidos. Pues yo, dos docuseries, una de La Casa, que se puede ver en A3 Player y que ha acabado esta semana y que la he visto y me ha gustado mucho, No se lo digas a nadie, un true crime que explica el crimen de Pioz y la figura de Patrick, este adolescente brasileño con características psicopáticas. Un poco en espiral, en los cuatro episodios se podían haber resumido en un cringe de dos, como mucho. Pero bueno, es una espiral muy interesante que acaba en el meollo, que va de fuera hacia adentro y que va cada vez volviendo sobre el mismo tema, pero desde el punto de vista cada vez más cercano a lo que de verdad pasó. Por lo cual la recomiendo mucho, no se lo digas a nadie, que está en A3Player. Y otra docuserie que me ha gustado mucho últimamente, Alias Charlie Sheen, que se puede ver en Netflix. El primer capítulo lo tuve que dejar de ver porque tenía sobredosis solo de verlo. O sea, mientras empieza a explicar lo que hacía con Nicolas Cage y sus amigos, ahí hay un momento que es como, espérate, necesito un vaso de agua, necesito aire puro. Pero realmente es muy interesante.
0: Charlie Sheen y sobredosis en la misma frase, la verdad que sí que pega bastante.
3: Tremendo, ¿no? Es que empieza a explicar sus noches normales porque claro, Charlie Sheen tendía a golfete, pero no era demasiado. Pero una noche se encontró con Nicolas Cage y sus amigos y ahí ya...
4: Una cosa se dio.
0: Ahí, sí, y ahí hemos perdido. Mira, se nos ha ido a blanco.
1: Increíble, ¿no?
0: Nicolas Cage, ¿veus com Nicolas Cage nos porta cosas bones? Es que ya sabeu que no... No. Bueno, a ver si podem recuperar també avui a César. David, la teva, mentre...
1: Manhunter, la pel·lícula de Michael Mann, que és una primera aproximació a la novel·la del Dragón Rojo, que és l'antesala de Aníbal Lecter, del Silenci dels Corderos i tal, i ha estat tot un redescobriment, perquè l'havia vist, però no la tenia en la memòria. O sigui, era una pel·lícula que havia passat en el seu moment clarament desapercebuda, i ara, de cara a lo que més endavant recomanarem, té molt de sentit. O sigui, veure-la ha estat tot un regal, veure un Michael Mann encara aprenent, per dir-ho d'una manera, a gestionar la seva sapiència audiovisual, però és clarament divertit poder veure l'antesala de lo que després ha estat l'Aníbal Lecter, el Silenci dels Corderos, tota aquesta fenomenologia. Primera adaptació.
0: La meva recomanació, mira, doble. Per una banda, s'estrena avui un documental de John Sistiaga a Netflix sobre l'assassinat per part d'ETA de Miguel Ángel Blanco.
1: Sí.
0: I per l'altra, és un llibre que és un bombonet per poder llegir aquest estiu. És un llibre de Tijan Sila, es diu Radio Sarajevo, està publicat per Libros de l'Asteroide i és una novel·la autobiogràfica de la Guerra dels Balcans des del punt de vista d'un nen que és l'autor. I la banda sonora de fons, una ràdio vermella que sempre l'acompanya a ell i als seus amics mentre van pel carrer a veure què troben entre les runes dels bombardejos d'aquella guerra d'inicis dels 90. Llibre que està molt bé, molt recomanable.
1: Fantàstic.
0: Nois, ho deixem aquí, si us sembla?
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga, tanquem la paradeta i divendres vinent posem el punt i final a la temporada radiofònica, també a la Tertulieta. Adeu, David, adeu, César, adeu, Didac, que vagi molt bé.
1: Adeu.
3: Molt bona setmana. Adeu. Adeu.
0: Senyores, senyors, fins aquí la ciutat d'aquest divendres 10 de juliol. Arriben els companys dels serveis informatius. És hora de Notícies Mediodia. Nosaltres tornem dilluns. Sigueu bons.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes al Palau i la Música Catalana.
2: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotografies, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions. A més, es tracta d'un pla que coincideix amb la celebració de l'any Ricard Vinyes.
1: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
2: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis

Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com captar la màgia del conte. L'entrada té un preu de 20 euros per adults, 15 per estudiants i sèniors i és totalment gratuïta pels menors de 14.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
1: Què tal? Bona tarda. Deixem enrere una setmana marcada pels incendis, però el risc continua ben viu. Els bombers ja tenen sota control els 6 grans focs que han afectat Catalunya aquests darrers dies, mentre el govern es prepara per un futur en què els grans incendis seran cada vegada més freqüents i més intensos. Les imatges que arriben avui des d'Almeria ens recorden fins a quin punt el foc pot arribar a ser devastador quan actuen calor i vent sobre boscos on hi ha baixa humitat. Per això, la Generalitat accelera noves mesures de gestió forestal i protecció del territori. Jaume Minguell és el director general de Boscos i Gestió del Medi.
2: Hi ha estratègies com les dels eixos de contenció que s'han posat ara mateix sobre la taula, perquè justament el que s'ha vist i hem analitzat és que tenim uns incendis d'un comportament extrem diferent, sí? Que han vingut i que apareixeran en el nostre territori cada vegada més sovint, i per tant doncs hem de fer un pas més.
1: Tot plegat mentre la calor dona una treva aquest cap de setmana, però els meteoròlegs ja avisen que a principis de la setmana vinent les temperatures podrien tornar a repuntar. De fet, la pregunta ja no és si tindrem més incendis, sinó com fem perquè siguin el menys devastadors possible.

0: Mentre sentim el soroll que han fet els tractors en una marxa lenta pels carrers del Penedès, els pagesos alerten que se senten cada cop més sols davant la crisi del vi. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. Denuncien que la caiguda del consum està deixant fins a un 20% del raïm sense sortida comercial i reclamen mesures urgents per salvar unes explotacions que, diuen, treballen sense perspectives de futur.
0: L'habitatge continua sent el principal problema dels barcelonins, segons el baròmetre municipal, amb un 31% de les mencions.
1: Però la inseguretat guanya pes i preocupa ja un 26% de la població, 4 punts més que fa 6 mesos. Màrius Boada és el director de l'Oficina Municipal de Dades.
2: Tenim dos grans temes.

0: que sumen el 60, el 57,3% de les mencions de les persones. En primer lloc, l'habitatge, un 31%, i la inseguretat, 26,3%, que és un 1,1 més que fa 6 mesos.
1: En intenció de vot, el PSC es manté al capdavant i Junts patiria una nova davallada, passant de guanyar les últimes municipals a situar-se com a penúltima força del consistori.
2: I els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona hauran d'esperar una setmana més per tornar a casa.
1: La Generalitat ha ajornat el retorn fins a divendres vinent per inspeccionar el terreny sota cada edifici i garantir-ne la seva seguretat. El forat, de 8 metres de diàmetre, recordem, va obligar a evacuar fins a 8 finques aquest dimarts.
2: I aquest cap de setmana la música la posen als festivals. Manresa estrena Els Camins, que després de Luz Casal rebrà diumenge el tribut a God Save the Queen. I a Barcelona, el Cruïlla continua omplint el parc del fòrum amb grans noms internacionals, avui amb el ritme de Bomba Estéreo. Música en directe per donar la benvinguda a un nou cap de setmana d'estiu. El titular d'esports ens el porta el Víctor Lluçà. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ricard.
2: La selecció espanyola vol fer història disputant les segones semifinals d'un Mundial.
3: Sí, per això aquesta nit a partir de les 9 a Los Angeles haurà de superar Bèlgica. L'eliminatòria dels quarts de final de la Copa del Món, l'equip de Luis de la Fuente, ve de derrotar una de les candidates, Portugal, als vuitens de final, i ara es veurà les cares amb una altra selecció europea, tot i que els belgues han realitzat un torneig irregular. A la semifinal ja espera França, que liderada per les dianes de Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé es va imposar amb molta suficiència al Marroc.
2: Repassem ara la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya les temperatures diurnes baixen, quedant-se les màximes als 39 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona. Així mateix, l'AEMET manté activat l'avís per calor a tot l'interior, sent de nivell taronja perill important al Pirineu lleidatà. Avui tenim el cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols al Pirineu, on no es descarten ruixats acompanyats de tempesta. Demà dissabte les temperatures seguiran baixant, excepte la província de Lleida, on no s'esperen canvis. Se preveuen màximes de 39 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. A més, tindrem el cel poc ennuvolat, amb alguns intervals de núvols al litoral de l'Empordà durant el matí i al Pirineu durant la tarda, on no es descarten més ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
2: Són les 2:35 de la tarda. El control tècnic Ismael de la Parra.

0: protegir Catalunya dels incendis de sisena generació cada vegada seran més habituals. Aquesta és la consigna de la Generalitat de cara a la gestió forestal dels propers anys. I per fer-ho aposten especialment pels eixos de protecció. Són barreres a moda de grans tallafocs per evitar que els incendis passin d'un massís a un altre. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Ricard. El govern preveu executar-ne 14 en els propers 7 anys que protegiran més de 200.000 hectàrees. Una xifra encara molt petita si es té en compte que Catalunya té una massa forestal de 2 milions d'hectàrees. L'executiu reconeix que fa tard, especialment en la creació de franges al voltant d'urbanitzacions. A fi de posar-hi remei, la Generalitat invertirà 75 milions d'euros d'aquí al 2030 per ampliar aquesta primera tanca de protecció. Tot i així, la Generalitat defensa el pla traçat. Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi.
2: Sabem que anem tard, és clar que hem d'accelerar, i així ho ha fet el govern, ha posat clar una estratègia. Ens agradaria que estigués fet, però sabem que aquesta és una tasca complicada, però a la vegada doncs, l'estratègia d'eixos de contenció doncs, és una estratègia nova que posem sobre la taula per protegir-nos dels incendis que ens han de venir.
1: El govern també remarca el paper crucial de la pagesia i els conreus.
3: Com les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja.
1: Paraules de Tamara García, directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament. Des del Departament d'Interior també remarquen que és vital fer cas de les indicacions dels bombers i evitar autoevacuar-se després de l'incendi d'Almeria.
0: Veurem d'aquí en endavant quins tipus d'incendi tindrem o patirem. El segur és que deixem enrere dues setmanes

0: Setmanes molt complicades, on la feina dels cossos d'emergència i extinció han estat clau per evitar que el desastre pels incendis fos de magnituds molt més preocupants. Un fet que ha volgut agrair al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
1: Sí que també voldria més agrair la feina extraordinària que han fet els servidors públics durant tots aquests dies, setmanes. Segurament les setmanes més complicades en moltes dècades, i per tant s'ha fet una feina de resposta ràpida, coordinada, extraordinària, i només tenim paraules d'agraïment en persones que s'han jugat la vida.
0: I parlant d'incendis, els bombers de la Generalitat donen per controlat el del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia. Un foc ha afectat una superfície de 89 hectàrees aproximadament. Amb aquest, els bombers ja tenen sota control els 6 grans focs que ha cremat Ferran arreu de Catalunya durant aquests dies.
2: Sí, aquesta nit el cos de bombers de la Generalitat ha aconseguit controlar l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. En total han cremat, com dius, aproximadament 89 hectàrees, 74 de les quals forestals i 15 d'agrícoles, segons dades provisionals dels agents rurals. En aquests moments, els bombers, però, hi mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. D'altra banda, com dius, també sota control els altres 5 grans incendis que han afectat Catalunya durant aquesta última setmana fatídica. Controlats el de Gavà i la Bisbal d'Empordà i estabilitzats el de Guimagrà, Navarcles i Sentmenat. En aquests últims, el cos de bombers hi manté també diferents dotacions terrestres. Tot i les bones notícies en aquest sentit, els agents rurals mantenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques i, de fet, també tenen 9 espais naturals tancats.
0: I això pel que fa als incendis. D'altra banda, tenim la calor, les altes temperatures. Avui aquestes han baixat i és que diem adeu a la segona onada de calor d'aquest estiu, tot i que compta, ja ens hem de preparar per la tercera que vindrà a principis de la vinent. Per això el Servei Català de Meteorologia manté l'alerta activada en bona part del territori.
2: Sí, la calor sembla que ens dona un respir, com a mínim fins l'entrada de la setmana vinent, amb una lleugera baixada de les temperatures, una baixada que sobretot s'ha notat durant aquesta nit. Tot i això, aquestes que podrien remuntar durant el dia d'avui fins als 35 graus o fins i tot superar-los en alguns punts de Catalunya, sobretot a la plana de Lleida, en zones de l'Alt Camp o també a Barcelona ciutat. Per això el Servei Català de Meteorologia ha decidit mantenir activada l'alerta en gran part del territori per precaució i ja preveient, com dius també, la nova pujada exponencial d'aquestes temperatures de cara a diumenge a la tarda o bé dilluns al matí. Una nova onada de calor que s'allargaria, com us venim comentant, fins dijous o divendres de la setmana vinent. Des de Protecció Civil reiteren la necessitat de tenir seny i prudència, evitar exposar-se al sol, mantenir-se hidratats i tenir cura dels banys.
0: Les temperatures tan altes que marquen els termòmetres també encareixen la factura de la llum. Posar l'aire condicionat en un pis de 80 metres quadrats, per exemple, és 8 euros més car que posar un ventilador. Ho ha dit la doctora de Finances, Elisabet Ruiz Dotres, al programa de la ciutat d'Onda Cero Catalunya. Eudald Sanz, bona tarda.
3: Bona tarda. Durant l'estiu, les despeses que més s'incrementen són les de l'aigua i l'aire condicionat. Per això la doctora en Finances, Elisabet Ruiz Dotres, aconsella triar bé quin aparell fer servir per refrescar-se. Ho ha dit a la ciutat d'Onda Cero Catalunya.
4: Calculem en un pis d'uns 80 metres quadrats, un aire condicionat tot el dia podria acabar costant uns 8 euros al dia, mentre que si el poséssim en el sistema de només de treure la humitat, costa la meitat, aproximadament. I si ens haguéssim un ventilador tot el dia, en aquest cas no ens costaria ni un euro al dia.
3: Ruiz també explicava que la tornada de l'IVA de l'electricitat al 21% i de l'impost elèctric al 5%, en alguns casos, han encarit la factura fins a un 15%. L'experta també criticava que les ajudes específiques per a algunes famílies són insuficients.
4: El bo social de moltes famílies és potser està massa baix i hi ha moltes famílies que també estan en el límit i que necessitarien més ajudes per fer front, sobretot a l'estiu.
3: A la meitat de llars espanyoles no es coneixen les diferències entre el mercat d'electricitat lliure i el regulat, segons les CNMC. Per això, Ruiz creu que és essencial ensenyar a llegir factures de la llum a l'escola.
0: I al Penedès, els pagesos s'han manifestat per reclamar solucions per la baixada de consum de vi que els provoca que el seu raïm no trobi sortides al mercat. La tractorada convocada per Unió de Pagesos s'ha desplaçat des de Vilafranca del Penedès fins a Sant Sadurní d'Anoia.
3: Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han participat a la marxa lenta. Els pagesos denuncien que l'excedent de raïm podria representar el 20% de la collita. En canvi, la patronal del vi i del cava rebaixa l'excedent fins al 15%. Els agricultors també critiquen que les poques ofertes que tenen les cobren a preus molt baixos. És per això que des d'Unió de Pagesos demanen arrencar almenys 10.000 hectàrees de vinya. Ho deia Josep Marrugat, de la sectorial de la vinya d'Unió de Pagesos.

0: Aquesta situació no pot passar. Si cal, ens hem de primar, doncs hem de primar el sector, però ho hem de fer d'una forma ordenada i conscient i aviam cap on ens encaminem. El que no pot ser és que nosaltres tinguem un excedent que ens vagin pagant a preus sota costos cada any.
1: El sindicat proposa que l'arrencada vagi adreçada als pagesos que vulguin retirar-se del sector i que les terres alliberades del Penedès es destinin a altres conreus com el cereal. Les patronals del vi i del cava veuen amb bons ulls moderar l'arrencada i han obert la porta a pactar indemnitzacions. Unió de Pagesos també reclama al govern que comenci ara mateix la destil·lació de crisi perquè els cellers puguin incorporar el raïm de la nova collita.
2: Doncs davant d'aquest escenari, el Departament d'Agricultura i l'Incavi, l'Institut Català del Vi, estan acabant de preparar un pla d'acció per afrontar la crisi del sector marcada, com venim comentant, per un excedent de raïm a les vinyes i d'acumulació d'estoc de vi als cellers. Un pla que, Ferran, inclourà solucions tant pels pagesos com pels vinicultors.
3: L'informe Nielsen de l'any 2025 registra una reducció del 4% en les vendes de litres de vi per part de les DO a Catalunya, tant pel que fa a l'alimentació com en el sector hostaler. Una tendència a la baixa que tot indica que es consolidarà enguany. De fet, l'Incavi reconeix que hi ha un canvi de paradigma en el consum de vi. Escoltem el cap de servei de secretari de l'Institut, Xavier Agell, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
4: La gent jove consumeix diferent. No consumeix menys significativament, sinó que consumeix diferent. I, per tant, repeteixo, no hi ha aquell hàbit de consum diari, però sí hi ha un hàbit de consum de cap de setmana, amb moderació, associat a concerts, associat a activitats, associat a la restauració.
3: Per redreçar aquesta situació, el govern català està preparant un pla d'acció que vol anar més enllà d'estratègies de màrqueting per fidelitzar els clients o captar-ne de més.
4: Mesures que incidiran en la viticultura, mesures que poden incidir en la millor comercialització, per tant, aquest pla que s'està preparant tindrà una implicació transversal, no només en comercialització i coneixement de consumidor.
3: En aquest sentit, una possibilitat seria buscar una sortida d'aquest excedent en nous mercats. Un cas paradigmàtic, per exemple, podria ser el de Brasil, que es troba en creixement.
5: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
2: Arribem ja a 3:15 de la tarda, quan els expliquem que l'accés a l'habitatge continua sent el principal problema per als barcelonins, segons l'últim baròmetre municipal de l'Ajuntament de Barcelona. Atenció, perquè un 31% dels enquestats el considera la preocupació més important de la ciutat, tot i que la inseguretat retalla distàncies i se situa en segon lloc. Montse Valls, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. L'habitatge i la seguretat es mantenen com les dues principals preocupacions dels barcelonins, igual que en l'últim baròmetre de fa mig any. Això sí, la inseguretat escala i ja preocupa a un 26,3% de la població, 4 punts més que el desembre. Ho ha explicat la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
7: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Primer l'habitatge, després la seguretat, però en una posició molt destacada, aquestes dues preocupacions. La neteja cau fins a la cinquena posició, quan era la tercera preocupació fa només 6 mesos.
6: La resta del rànquing de preocupacions es completa amb els problemes associats a la immigració, al turisme, la neteja i les obres. El baròmetre també analitza la tendència de vot i en aquest sentit el PSC se situa com a primera força en menys d'un any de les eleccions municipals. Esquerra Republicana seria el segon partit més votat, mentre que la gran sorpresa la trobem en Junts per Barcelona, que passarien de guanyar en vots als darrers comicis a quedar-se com a penúltima força política, només per davant de la CUP. La pèrdua de vots dels juntaires es veuria reflectida en l'entrada d'Aliança Catalana al consistori barceloní, que segons el baròmetre seria la quarta força. Una nova patacada pels de Carles Puigdemont després dels resultats d'ahir del CEO, que també auguraven la pèrdua de vots al Parlament.
2: I atenció, perquè el Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, ha notat una caiguda dels advocats d'ofici durant els darrers anys. Per això demanen voluntat política per revertir aquesta situació.
3: És el resultat del darrer balanç del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Aquest marca que en els últims 10 anys hi ha hagut una caiguda del 20%. Per això, diuen, es mostren preocupats pel que pugui passar en els propers 10 anys i demanen així un sistema de finançament estable per remuntar totes les actuacions dels advocats d'ofici, equiparar també les retribucions de les guàrdies i actualitzar-les amb l'IPC. En aquest sentit, asseguren que cada vegada els advocats d'ofici seran més necessaris, ja que cada vegada hi ha més població vulnerable.
2: I pel que fa al judici que investiga l'exconseller de Salut, Alba Vergés, sobre el retard en la vacunació dels policies espanyols, avui Vergés ha defensat que les vacunes es van posar el més ràpid possible, tenint en compte criteris estatals.
3: Sí, Vergés assegura

0: Laura Camay va ordenar aturar la vacunació de policies nacionals ni guàrdies civils destinats a Catalunya. Des de l'Audiència Nacional, l'exconsellera afirma que les vacunes es van anar posant ràpidament, diu, tal com arribaven les dosis i tenint en compte el criteri de l'edat.
1: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, que és per les cohortes de més edat. I això és el que fa compatible, sí, la població general també, amb els col·lectius essencials. Si empieces por unos, no puedes empezar por todos.
0: I remarca el criteri de l'edat com essencial.
2: Els veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 a Sant Gervasi no podran tornar a casa seva fins, atenció, mínim divendres que ve. Així ho han informat avui fons de la Generalitat i suposa un total de 10 dies fora de casa pels veïns que estan patint aquestes afectacions. Més detalls amb el Pere Parés. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Segons fons de la Generalitat, les comprovacions fetes fins ara han donat resultats molt positius. Tot i això, les autoritats allargaran la revisió amb l'objectiu de que un accident com el de dimarts no es torni a repetir. El director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha explicat avui que es farà una revisió sota de cada edifici.
4: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. Com a conseqüència d'això, necessitarem almenys fins al divendres de la setmana vinent.
3: Actualment s'han desallotjat 93 pisos de 8 finques del Putxet i els seus habitants es troben allotjats a hotels o cases de familiars a l'espera que el terreny s'estabilitzi.
2: I s'ha desarticulat també una trama criminal que havia estafat més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. L'operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha detingut una dotzena de persones per tot l'estat, la majoria d'elles a la ciutat de Granollers.
3: L'estafa es feia així. Els criminals aconseguien les dades personals de les seves víctimes mitjançant tècniques d'enginyeria social i amb elles donaven d'alta aquestes persones a una o múltiples línies de telèfon. Aprofitant aquestes contractacions, aconseguien comprar productes d'alta gamma sota fórmules de finançament que després venien al mercat negre. Per això comptaven amb còmplices entre repartidors de l'empresa de telecomunicacions que simulaven repartir el producte a la persona a qui havien suplantat la identitat, però en realitat l'estaven entregant a un membre de l'organització. En total, s'han identificat 788 dispositius d'alta gamma que acumularien un valor de gairebé 1.100.000 euros.
2: Catalunya necessitarà més maquinistes i personal ferroviari en els pròxims anys per afrontar el desplegament del traspàs de Rodalies i també reforçar el paper del tren com una alternativa sostenible de mobilitat.
0: Amb aquest objectiu, Educació i l'Ajuntament de Portbou han acordat impulsar un nou cicle formatiu ferroviari en un edifici de l'estació. La consellera Esther Niubó assegura que el projecte ha de contribuir, diu, a formar els professionals que requerirà el futur sistema ferroviari català.
5: Un treball que respon a una necessitat doncs, molt clara, que és que el nou sistema ferroviari català necessitarà centenars de nous professionals qualificats en manteniment, en operació ferroviària, en logística, en electrònica, en senyalització, en infraestructures i molts altres àmbits vinculats a aquest sector.
0: Aquest tindrà capacitat per entre 15 i 30 alumnes i vol començar el curs 2027-2028.
6: A partir de 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia.
7: Tirit, tirit, tirit.
8: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
9: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
10: Hay planes.
11: Mira esto.
10: Que no se pueden rechazar.
12: Lo tengo todo pensado.
10: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus.
13: No veo este mundo.
10: En una sola suscripción.
13: Quédate conmigo.
10: Por solo 9,49 euros al mes.
13: Que no se os escape.
10: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto.
13: Brillante.
10: En un solo lugar.
14: Este sábado, Julia en la Onda se emite en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira en el concello de Pantón, Lugo, una de las joyas románicas de la Ribeira Sacra, donde las monjas bernardas llevan haciendo vida monacal ininterrumpidamente desde el siglo XII. Románico, viñedo y los paisajes de ensueño de la Ribeira Sacra con Julia Otero, este sábado en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira, con el patrocinio de la Diputación de Lugo y la denominación de origen Ribeira Sacra. Onda Cero, tu radio.
2: Toca rapa. repassarà l'actualitat esportiva el Víctor Llussà. Què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Ricard, què tal?
2: Avui hem de parlar de la secció espanyola, que se cita...

0: amb la història, és que és una, està una passa, podríem dir. Bueno, sí, sí, està una passa, sí, literalment, de disputa a les seves segones semifinals.
1: Sí, l'obstacle és Bèlgica, en un partit que es disputarà a Los Angeles a partir de les 9 de la nit, 40 anys després dels quarts de final entre Espanya i Bèlgica, al Mundial de Mèxic el 86, amb un final dramàtic per a la selecció espanyola a la tanda de penals. Doncs ara els de Luis de la Fuente, que poden prendre's la venjança després de superar la Portugal de Cristiano Ronaldo als vuitens de final, ara ja sí, Espanya és una de les fermes candidates a aixecar el títol el 19 de juliol. Però opina el seleccionador espanyol Luis de la Fuente que en aquest tipus de duels no hi ha favorits.
2: No tengo ningún miedo ni temor ni complejos a decir si eres favorito o no, porque eso no garantiza nada. Pero en cualquier caso, en este tipo de partidos, créeme, es que no hay favoritos. Es que además lo de favoritismo, si es que incluso haciendo las cosas mejor que el rival, es que puedes perder. Lo de favorito o no favorito, si no, vale, queda, pues, si alguien cree que le quitas presión o le pasas la presión porque te consideras más o menos favorito, nosotros nos consideramos igual. Seguimos pensando en lo que podemos controlar, en lo nuestro. Y lo nuestro es saber que va a ser un difícil partido, muy duro, y donde tenemos que estar al mejor de los niveles para poder superar a Bélgica.
1: Segons ha explicat De la Fuente, Nico Williams i Jeremy Pino estan disponibles per jugar, igual que Víctor Muñoz, el davanter centre del combinat espanyol. Mikel Oyarzabal explica que tots els jugadors han de ser importants i confirma que han preparat els llançaments de penal.
3: Hemos visto que las selecciones europeas están dando un nivel muy alto, dejando fuera equipos importantes. Nosotros estamos tranquilos, confiando en nosotros mismos y poco a poco las sensaciones han ido creciendo. Creo que todos somos importantes, todos sabemos que podemos tener nuestro momento. Hemos visto que nadie regala nada y que cualquier partido se puede complicar o se puede alargar hasta no sabemos cuándo. Entonces, bueno, preparados para lo que venga y entrenaremos hoy los penaltis también si toca el que lo necesite y nada, veremos cómo va.
1: Recordo que la selecció espanyola encara no ha encaixat cap gol en aquesta Copa del Món en els 5 partits disputats. Sense grans noms a banda de Thibaut Courtois, Bèlgica és un equip molt coral, però amb bones individualitats a la parcel·la ofensiva. Una d'elles és el davanter del Nàpol, Romelu Lukaku, que no es va deixar cap elogi cap al seu rival.
4: El España es un equipo muy completo porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes. Tienes jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto, porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fins ahora, es muy impresionante.
1: El partit a les 9 de la nit i des de les 8 del vespre en directe a través del Radio Estadio d'aquesta casa, d'Onda Cero.
0: I si Espanya juga a les semifinals, ja sap que el seu rival serà França.
1: I quin tros de rival, la selecció francesa, que sense necessitar prema l'accelerador ni mostrar la seva millor versió, va derrotar el Marroc per 2-0 a Boston, amb dues dianes a la segona meitat. Kylian Mbappé va obrir la llauna amb un golaç, el seu 8è en el torneig, després de fallar un penal a la primera meitat. L'estrella del Madrid exerceix a la selecció de capitals.
5: Es un equipo, un grupo para quien tengo mucho cariño. Son muchos jugadores en este equipo que son amigos, que conozco desde muchísimos años. Tengo también los jugadores jóvenes, claro, que me ven un poco como un jugador más viejo. So, yo tengo que dar ejemplo al equipo, a siempre más en el tema emocional, porque en el campo son jugadores que saben jugar fútbol. Pero más en el tema emocional, porque soy el jugador que ha jugado más partidos en el Mundial en el equipo. So, yo sé lo que es de jugar un Mundial. Y yo lo tengo que enseñar a mi compañero.
1: Mbappé va ser substituït al tram final per un problema al turmell, però el seleccionador Didier Deschamps va descartar cap lesió. Ousmane Dembélé, amb el seu 5è gol al torneig, va sentenciar un partit que va ser menys igualat del que es preveia. Reconeix la superioritat francesa al porter nord-africà, Yacine Bonu.
6: Sí, nos costó. La verdad nos costó un montón porque el rival fue muy superior. Nos costó manejar los tiempos del partido, verdad que las bajas que tenemos también no nos ayudaron, pero bueno, hay que aceptar, hay que volver a reconstruirse y felicitar al rival.
1: El Marroc marxa de la Copa del Món com l'única selecció africana que ha assolit els quarts de final en dues ocasions consecutives. A banda de l'Espanya-Bèlgica d'aquesta nit a les 9, les altres dues eliminatòries de quarts de final són el Noruega-Anglaterra de demà a les 11 de la nit i l'Argentina-Suïssa de diumenge a les 3 de la matinada. I un últim punt en clau Barça relacionat amb el Mundial, i és que la presència de Jules Koundé en França a les semifinals provoca que el primer partit de Lliga del conjunt culé s'hagi d'endarrerir. Per tant, els de Hansi Flick no debutaran el cap de setmana del 15 i 16 d'agost, sinó que ho faran el cap de setmana següent, 22 o 23 d'agost, a l'estadi Martínez Valero contra l'Elche.
0: I I a la plana poliesportiva, en bàsquet, el Barça s'assegura una continuïtat.
1: La de Joel Parra, que seguirà vestint de blaugrana les properes 4 temporades. L'Ale Català continuarà com un dels pilars del nou projecte culer, tot i que encara no s'ha anunciat el nou entrenador per a la següent temporada.

I un últim apunt en ciclisme. Avui divendres, setena etapa del Tour de França de 175 quilòmetres, molt plana, amb només un port de quarta categoria i amb un final que es decidirà a l'esprint, a la ciutat de Bordeus. Ahir, l'esloveta Tadej Pogačar

0: Onda Cero Tarragona, 95.3 FM. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món agon.
2: I tant,
1: que aquí,
2: sí.
1: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
3: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
1: Veus?
3: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem l'agenda cultural a Lleida amb la Festa Major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que tornarà a omplir el pati i els voltants de l'Institut del 13 al 19 de juliol, amb una programació gratuïta i pensada per a tots els públics. Sota el lema Lleida Territori Creatiu, la setmana combinarà espectacles familiars, cultura popular, música, circ, dansa, humor i monòlegs, amb una aposta clara pel talent de les Terres de Lleida. Els matins estaran dedicats a les famílies i les tardes i els vespres a les arts escèniques i a la música en directe. Una altra gran cita de l'estiu arriba del 16 al 19 de juliol amb una nova edició de Les Vaiòlet a les Valls d'Àneu. El festival convertirà els pobles de la vall en un gran escenari a l'aire lliure amb una programació d'arts escèniques per a tots els públics que inclou teatre de carrer, dansa, música, instal·lacions interactives i espectacles familiars. Una proposta amb cultura, natura i participació en un entorn privilegiat del Pirineu de Lleida. I també del 16 al 18 de juliol, lo quiosc de Talarn a Toca del Pantà de Sant Antoni acull la desena edició del Talarn Music Experience, un festival que reuneix artistes com La Fúmiga, Ginestà, Buós, Maria Jaume, Good Save the Queen o Les que faltaven, entre d'altres, en tres jornades de música en directe en un dels espais més singulars del Pallars, una cita amb concerts amb territori i gastronomia per celebrar els 10 anys d'aquest festival.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
5: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es
5: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
6: En nuestra web y app. Onda Cero, tu ràdio.
7: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Llegamos a menos de una hora.
1: ¿Te has acordado de llamar al restaurante para reservar?
0: Sí, tranquila.
1: ¿Y de coger las llaves del apartamento? También, ¿no?
2: Se me olvidó otra vez.
3: Este verano, olvídate de todo menos de reciclar vidrio. Ecovidrio.
4: Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
5: Suena bien.
4: Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
5: Suena el nuevo Micra.
4: Y al 0% TAE.
5: Suena que estreno Nissan.
4: Aprovecha los incentivos del plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es.
6: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el rumrum de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
7: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
8: Maldita Nerea en concierto en la Pobla de Mafumet. El 11 de julio vive una de las grandes noches musicales del verano con Maldita Nerea. Disfruta de sus grandes éxitos en directo el 11 de julio en la Pobla de Mafumet. Y cuando acabe el concierto, la fiesta continúa. Sesión DJ Remember 80s y 90s con Leo Garriga. Entradas a la venta en poblamafumet.coobin.cat. Además, la recaudación será solidaria a beneficio de la Fundación Xana. ¿Te lo vas a perder?
7: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem el Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
7: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belbé.
10: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
11: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
7: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de 4 enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament... plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
7: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
13: Estats Units avui compensen,
12: Estats Units.
13: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
12: Ah, mira.
13: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
12: No és molt dels Estats Units, no?
13: No és dels Estats Units.
12: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple.

0: Tot i que sembla que les temperatures duraran una treva aquest cap de setmana, ens preparem ja per una tercera onada de calor que ha d'arribar a principis de la setmana vinent. En aquest context, avui hem conegut la mort d'un temporer de 64 anys mentre treballava al camp en una finca del Segrià. Els serveis d'emergències estudien un cop de calor com a possible causa de la mort quan aquests dies les temperatures s'han enfilat per sobre els 40 graus als municipis de les comarques de Ponent. Amb una nova onada de calor a tocar, cal recordar la prevenció davant l'elevat risc d'incendi, un fet que ratifica aquest foc que lamentablement està cremant Almeria i que ja ha deixat almenys 12 persones mortes i 23 de desaparegudes.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Més titulars d'aquest divendres, dia 10 de juliol. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
0: 17 ferits a la Bisbal del Penedès per la reacció d'una barreja de productes químics a la piscina municipal de la població.
2: L'alcaldessa ha confirmat en aquest sentit que no existeixen afectacions fora de la piscina ni tampoc s'han rebut trucades al 112. Tampoc els bombers ni els efectius del SEM han percebut més afectacions més enllà de les detectades inicialment dins de les instal·lacions municipals afectades.
0: Els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esvoranc de Sant Gervasi i la Bonanova a Barcelona hauran d'esperar una setmana més a tornar a casa.
2: La Generalitat ha ajornat el retorn fins divendres vinent per inspeccionar el terreny sota cada edifici i garantir-ne la seguretat. El forat de 8 metres de diàmetre, recordem, va obligar a evacuar 8 finques aquest dimarts.
0: L'habitatge continua sent el principal problema dels barcelonins, segons el baròmetre municipal, amb un 31% de mencions.
2: Però la inseguretat guanya pes i preocupa ja a un 26% de la població, 4 punts més que ara fa 6 mesos. Màrius Boada és el director de l'Oficina Municipal de Dades.
3: Tenim dos grans temes que sumen el 60, el 57,3% de les mencions de les persones. En primer lloc, l'habitatge, un 31%, i la inseguretat, 26,3%, que és un 1,1 més que fa 6 mesos.
2: En intenció de vot, el PSC es manté al capdavant i Junts patiria una nova davallada, passant de guanyar les últimes municipals a situar-se com a penúltima força al consistori.
0: Avui tenim programa fins les 8, però tindrem cultura, com cada divendres. Primer coneixerem el programa del cinema a la fresca d'aquest any a Montjuïc.
2: I acabarem amb la Marta Lozano, que ens porta l'agenda musical d'aquests dies i l'actualitat del sector. Els avancem alguns dels noms protagonistes, Anastàsia, Bad Bunny i Harry Styles.
0: I titular d'esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lola. A les 9 de la nit, des de les 8 al Radio Estadio d'Onda Cero, Espanya-Bèlgica, partit de quarts de final del Mundial de Futbol. El combinat espanyol buscarà ficar-se per segona vegada a la seva història en unes semifinals mundialistes. En bàsquet, el Barça s'assegura la continuïtat de Joel Parra fins al 2030 i el Joventut de Badalona signa l'ala pivot bosni Emil Suleimanovic per dues temporades.
0: Saber què ens espera demà pel que fa a la situació meteorològica. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Demà dissabte a Catalunya les temperatures diurnes baixaran excepte la província de Lleida, on no s'esperen canvis. Màximes que se quedaran als 39 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem el cel poc nuvolat en general, amb alguns intervals de núvols al litoral de l'Empordà durant el matí i al Pirineu durant la tarda, on no es descarten ruixats aïllats amb tempesta. Així mateix, al litoral bufarà vent fluix de la component nord-est, a la resta de la comunitat vent fluix variable tendint al migdia, a la component est al prelitoral i a la component sud a l'interior. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen gairebé 5 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Vicenç Armero.

0: Les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. Avui diem adeu a la segona onada de calor, però alerta, no ens podem relaxar perquè diumenge ja ens avisen que començarà la tercera. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Sí, bona tarda. La calor que sembla que ens dona un respir com a mínim fins l'entrada de la setmana vinent amb una lleugera baixada de les temperatures, una baixada que es notarà sobretot a la nit. Tot i això, unes temperatures que han arribat als 35 graus a punts concrets de Catalunya, com ara a la Plana de Lleida, a l'Alt Camp o a Barcelona. Per això, el Servei Català de Meteorologia ha decidit mantenir activada l'alerta màxima en gran part del territori per precaució i ja preveient també la nova pujada exponencial d'aquestes temperatures de cara a diumenge a la tarda o bé dilluns al matí. Una nova onada de calor que s'allargaria, com us venim comentant, fins dijous o divendres de la setmana vinent. Per això, des de Protecció Civil reiteren la necessitat de tenir seny i prudència, evitar exposar-se al sol, mantenir-se hidratats i, sobretot, tenir cura dels banys.
0: Les temperatures tan altes que estem vivint també encareixen la factura de la llum. Posar l'aire condicionat en un pis de 80 metres quadrats és, atenció, 80 euros més car que posar un ventilador. Ho ha dit la doctora en finances Elisabet Ruiz d'Otras, al programa La Ciutat d'Onda Cero Catalunya. Ens en dona més detalls l'Eudald Sanz. Eudald, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Durant l'estiu, les despeses que més s'incrementen són les de l'aigua i l'aire condicionat. Per això la doctora en finances, Elisabet Ruiz d'Otres, aconsella triar bé quin aparell fer servir per refrescar-se. Ho ha dit el programa La Ciutat d'Onda Cero Catalunya.
3: Si calculem en un pis d'uns 80 metres quadrats, un aire condicionat tot el dia podria acabar costant uns 8 euros al dia, mentre que si el poséssim en el sistema de només de treure la humitat, costa la meitat aproximadament. I si ens haguéssim un ventilador tot el dia, en aquest cas no ens costaria ni un euro al dia.
2: Ruiz també explicava que la tornada de l'IVA de l'electricitat al 21% i de l'impost elèctric al 5% han encarit la factura fins a un 15% en alguns casos. L'experta també criticava que les ajudes específiques per a algunes famílies són insuficients.
3: El bo social de moltes famílies és potser estar massa baix i hi ha moltes famílies que també estan en el límit i que necessitarien més ajudes per fer front, sobretot a l'estiu.
2: A la meitat de llars espanyoles no es coneixen les diferències entre el mercat d'electricitat lliure i el regulat, segons la CNMC. Per això, Ruiz creu que és essencial ensenyar a llegir factures de la llum a l'escola.
0: Protegir Catalunya dels incendis de sisena generació en aquest context cada vegada serà més habitual. Aquesta és la consigna de la Generalitat de cara a la gestió forestal dels propers anys. I per fer-ho, aposten especialment pels eixos de contenció. Són barreres físiques a moda de grans tallafocs per evitar que els incendis passin d'un massís a un altre. Marcos Díaz, bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. El govern preveu executar-ne 14 en els propers 7 anys que protegiran 200.000 hectàrees. Una xifra encara molt petita si es té en compte que Catalunya té una massa forestal de 2 milions d'hectàrees. L'executiu reconeix que fa tard, especialment en la creació de franges al voltant d'urbanitzacions. A fi de posar-hi remei, la Generalitat invertirà 75 milions d'euros d'aquí al 2030 per ampliar aquesta primera tanca de protecció. Tot i així, el govern defensa el pla traçat. Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi.
5: Sabem que anem tard, és clar que hem d'accelerar, i així ho ha fet el govern, ha posat clar una estratègia. Ens agradaria que estigués fet, però sabem que aquesta és una tasca complicada, però a la vegada doncs, l'estratègia d'eixos de contenció doncs, és una estratègia nova que posem sobre la taula per protegir-nos dels incendis que ens han de venir.
4: L'executiu també remarca el paper crucial de la pagesia i els conreus.
6: Com les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja.
4: Paraules de Tamara García, directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament. Des del Departament d'Interior també remarquen que és vital fer cas de les indicacions dels bombers i evitar autoevacuar-se.
0: Gràcies, Marcos. La fi de l'onada de calor que hem estat explicant d'aquesta setmana ha ajudat a facilitar la feina dels bombers en tots els incendis que afecten i han afectat Catalunya. A hores d'ara, tots estan com a mínim controlats, excepte l'últim foc del qual hem tingut constància, un incendi a l'abocador de Tàrrega, que s'ha originat aquest migdia. Tot i això, segons indiquen els bombers, evoluciona favorablement. I portem la tarda també amb un ull posat a la Bisbal del Penedès, perquè aquest migdia, a la piscina municipal de la població, una reacció provocada per

Hem de lamentar la mort d'un temporer de 64 anys després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca agrícola de Serós, al Segrià. Els equips mèdics estan investigant si la causa podria haver estat un cop de calor. El succés s'ha produït en plena onada mentre diversos municipis del

0: La barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides, Joan.
1: Sí, el balanç de l'afectació és de 10 persones menys greus o lleus a causa del núvol tòxic que s'ha format al voltant de la piscina. Totes elles han estat traslladades a centres hospitalaris i en principi s'espera que es puguin recuperar sense cap mena de problema. Inicialment s'ha valorat enviar també un S-alert per confinar tota la població, però després d'avaluar la situació amb més deteniment s'ha desestimat la mesura. Per facilitar les tasques de descontaminació, però, s'ha demanat tancar portes i finestres a les cases més properes a la piscina.
2: Nosaltres hem avisat a la població, les cases més properes a la piscina, que tanquessin portes i finestres. Després ens han dit que, sisplau, viséssim al nucli de la Bisbal, que és el més proper perquè el vent anava cap allà, i que aquestes coses, encara que es dissolen bastant ràpid, és millor prendre precaucions. Hem avisat a la gent que tanqués portes i finestres almenys 4 hores.
1: Ens ho explicava l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, la Judit Vidal. També ha dit que, tan bon punt se n'ha assabentat, ha trucat a l'empresa encarregada del manteniment de la piscina i que li han confirmat que s'havia comès una errada.
0: Passant 11 minuts de les 7 de la tarda, al Penedès els pagesos s'han manifestat per reclamar solucions per la baixada del consum del vi que els provoca que el seu raïm no trobi sortides al mercat. La tracturada convocada per Unió de Pagesos s'ha desplaçat des de Vilafranca del Penedès fins a Sant Sadurní d'Anoia Eudald.
3: Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han participat a la marxa lenta. Els pagesos denuncien que l'excedent de raïm podria representar el 20% de la collita. En canvi, la patronal del vi i el cava rebaixa l'excedent fins al 15%. Els agricultors també critiquen que les poques ofertes que tenen les cobren a preus molt baixos. És per això que, des d'Unió de Pagesos, demanen arrencar almenys 10.000 hectàrees de vinya. Ho deia Josep Marrugat, de la sectorial de la vinya d'Unió de Pagesos.
4: Aquesta situació no pot passar. Si cal, ens hem de primar, doncs hem de primar el sector, però ho hem de fer d'una forma ordenada i conscient i aviam cap on ens encaminem. El que no pot ser és que nosaltres tinguem un excedent que ens vagin pagant a preus sota costos cada any.
3: El sindicat proposa que l'arrencada vagi adreçada als pagesos que vulguin retirar-se del sector i que les terres alliberades del Penedès es destinin a altres conreus, com el cereal. Les patronals del vi i del cava veuen amb bons ulls moderar l'arrencada i han obert la porta a pactar indemnitzacions. Unió de Pagesos també reclama al govern que comenci ara mateix la destil·lació de crisi perquè els cellers puguin incorporar el raïm de la nova collita.
0: Gràcies, Eudald. Davant d'aquest escenari, el Departament d'Agricultura, l'INCAVI, l'Institut Català de Vi, estan acabant de preparar un pla d'acció per afrontar la crisi del sector marcada per un excedent de raïm a les vinyes i l'acumulació d'estoc de vi als cellers. Un pla que inclourà solucions tant per als pagesos com també pels vinicultors.
1: L'informe Nielsen de l'any 2025 registra una reducció del 4% en les vendes de litres de vi per part de les denominacions d'origen a Catalunya, tant pel que fa a l'alimentació com en el sector hostaler. Una tendència a la baixa que tot indica que es consolidarà enguany. De fet, l'INCAVI reconeix que hi ha un canvi de paradigma en el consum de vi. Escoltem el cap de servei de secretari de l'Institut, Xavier Arguell, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
5: La gent jove consumeix diferent. No consumeix menys significativament, sinó que consumeix diferent. I, per tant, repeteixo, no hi ha aquell hàbit de consum diari, però sí hi ha un hàbit de consum de cap de setmana, amb moderació, associat a concerts, associat a activitats, associat a la restauració.
1: Per redreçar aquesta situació, el govern català està preparant un pla d'acció que vol anar més enllà d'estratègies de màrqueting per fidelitzar els clients o captar-ne més.
5: Mesures que incidiran en la viticultura, mesures que poden incidir en la millor comercialització. Per tant, aquest pla que s'està preparant tindrà una implicació transversal, no només en comercialització i coneixement de consumidor.
1: En aquest sentit, una possibilitat seria buscar una sortida d'aquest excedent en nous mercats. Un cas paradigmàtic podria ser el del Brasil, que es troba en creixement.
6: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
0: Ahir coneixíem els resultats del baròmetre del CEO, que continuava plantejant l'habitatge com el principal problema dels catalans. Passa el mateix quan podem doncs, mirar una miqueta de manera més profunda i incidir en els casos a Barcelona, perquè el baròmetre municipal de l'Ajuntament de la ciutat apunta també cap a la mateixa direcció. Un 31% dels encastats el considera la preocupació més important de la ciutat, tot i que la inseguretat retalla distàncies i se situa en el segon lloc.
1: Sí, habitatge i seguretat es mantenen com les dues principals preocupacions dels barcelonins, igual que passava en l'últim baròmetre de fa mig any. Això sí, la inseguretat escala i ja preocupa a un 26,3% de la població, o el que és el mateix, 4 punts més que al desembre. Ho ha explicat la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
7: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Primer l'habitatge, després la seguretat, però en una posició molt destacada, aquestes dues preocupacions. La neteja cau fins a la cinquena posició, quan era la tercera preocupació fa només 6 mesos.
1: La resta del rànquing de preocupacions per la població barcelonina es completa amb la immigració, el turisme, la neteja i les obres.
0: I atenció, perquè el Col·legi d'Advocats de Barcelona ha notat una caiguda dels advocats d'ofici durant els darrers anys. Per això demanen voluntat política per revertir aquesta situació.
1: És el resultat del darrer balanç del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Aquest marca que en els últims 10 anys hi ha hagut una caiguda del 20%. Per això, diuen, es mostren preocupats pel que pugui passar en els propers 10 anys i demanen un sistema de finançament estable per remunerar totes les actuacions dels advocats d'ofici, equiparar també les retribucions de les guàrdies i actualitzar-les amb l'IPC. En aquest sentit, asseguren que cada vegada els advocats d'ofici seran més necessaris, ja que cada vegada hi ha més població vulnerable.
0: I pel que fa al judici que investiga l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, sobre el retard en la vacunació dels policies espanyols, avui Vergés ha defensat que les vacunes es van posar el més ràpid possible, tenint en compte criteris estatals.
1: Vergés assegura que mai va ordenar aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. Des de l'Audiència Nacional, l'exconsellera afirma que les vacunes es van anar posant ràpidament, diu, tal com arribaven les dosis, i tenint en compte el criteri de l'edat.
8: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, que és per les cohortes de més edat. I això és el que fa compatible, sí, la població general també, amb els col·lectius essencials. Si empieces por unos, no puedes empezar por todos.
1: I remarca el criteri de l'edat com essencial.
9: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
10: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
9: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
10: Llama al 900-272-272. Verisure.
6: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor. La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Passant 19 minuts de les 7 de la tarda, els veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 a Sant Gervasi i la Bonanova no podran tornar a casa seva fins com a mínim divendres vinent. Així ho ha informat avui fons de la Generalitat i suposa un total de 10 dies fora de casa pels veïns que han estat desallotjats. Més informació amb el Pere Parés. Pere, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda. Segons fons de la Generalitat, les comprovacions fetes fins ara han donat resultats molt positius. Tot i això, les autoritats allargaran la revisió amb l'objectiu de que un accident com el de dimarts no es torni a repetir. El director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha explicat avui que es farà una revisió sota de cada edifici.
12: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. Com a conseqüència d'això, necessitarem almenys fins al divendres de la setmana vinent.
11: Actualment s'han desallotjat 93 pisos de 8 finques del Putxet i els seus habitants es troben allotjats a hotels o cases de familiars a l'espera que el terreny s'estabilitzi.
0: I una altra qüestió, s'ha desarticulat una trama criminal que havia estafat més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. L'operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha detingut una dotzena de persones per tot l'estat, la majoria d'elles, Pere, a la ciutat de Granollers.
11: L'estafa es feia així, els criminals aconseguien les dades personals de les seves víctimes

0: mitjançant tècniques d'enginyeria social i amb elles donaven d'alta aquestes persones a una o múltiples línies de telèfon. Aprofitant aquestes contractacions, aconseguien comprar productes d'alta gamma sota fórmules de finançament que després venien al mercat negre. Per això comptaven amb còmplices entre repartidors de l'empresa de telecomunicacions que simulaven repartir el producte a la persona a qui havien suplantat la identitat, però en realitat l'estaven entregant a un membre de l'organització. En total, s'han identificat 788 dispositius d'alta gamma que acumularien un valor de gairebé 1.100.000 euros.
1: Continuem repassant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya a la brúixola a l'actualitat de la jornada. Ja s'han publicat les notes de tall per entrar a la universitat i la principal novetat d'enguany és el canvi al capdavant del rànquing. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB registra la nota més alta de Catalunya amb un 12,972 i desbanca els dobles graus de Física i Matemàtiques de la UAB i la UB que havien liderat la classificació els darrers anys.
2: Entre els estudis amb més de 40 places es mantenen a dalt l'enginyeria aeroespacial de la UPC i Medicina de la UB de la Universitat de Barcelona, totes dues per sobre del 12,6. En total, 22 titulacions tenen una nota igual o superior a 12. Pel que fa a l'assignació de places, 8 de cada 10 estudiants ja han obtingut plaça i 6 de cada 10 la cursaran a la universitat que havien escollit com a primera opció. Entre els graus més demanats tornen a destacar Medicina, Odontologia, ADE i Psicologia. També s'ha estrenat la reserva de places per a estudiants amb vulnerabilitat socioeconòmica.
1: Catalunya, canviem de qüestió, necessitarà més maquinistes i personal ferroviari en els propers anys per afrontar el desplegament del traspàs de rodalies i reforçar el paper del tren com a alternativa sostenible de mobilitat.
2: Amb aquest objectiu, Educació i l'Ajuntament de Portbou han acordat impulsar un nou cicle formatiu ferroviari en un edifici de l'estació. La consellera Esther Niubó assegura que el projecte ha de contribuir a formar els professionals que requeriran el futur sistema ferroviari català.
3: Un treball que respon a una necessitat doncs, molt clara, que és que el nou sistema ferroviari català necessitarà centenars de nous professionals qualificats en manteniment, en operació ferroviària, en logística, en electrònica, en senyalització, en infraestructures i molts altres àmbits vinculats a aquest sector.
2: Tindrà capacitat per entre 15 i 30 alumnes i vol començar el curs 2027-2028.
1: Una informació en clau econòmica que els expliquem és que la marca Seat del grup Volkswagen ha venut un 1% menys de cotxes entre gener i juny d'enguany respecte al mateix període de l'any passat.
2: En total, la marca ha venut 299.770 unitats, per ser precisos, en aquest primer semestre del 2026, el que suposa, com dius, un 1% menys respecte al primer semestre del 2025. En canvi, Seat augmenta en un 7,2% les vendes de models elèctrics, amb un total de 40.300 unitats entregades. I encara hem de seguir parlant de Volkswagen, perquè ahir coneixíem que l'empresa de cotxes alemana deixarà de fer el 50% dels seus models, els que feia fins ara, i això, evidentment, doncs, pensàvem que suposaria una retallada important dels seus treballadors. No teníem gaire informació, però de moment, avui divendres, Comissions Obreres ja ha indicat que, evidentment, segons ells, impactarà la planta de Martorell que tenim aquí a Catalunya de Volkswagen. Diuen que pensar que no és naïf. De fet, diuen que els documents amb els quals Volkswagen van acreditar que deixarien de fer aquest 50% dels models són erronis i s'haurien de replantejar.
1: Farem seguiment d'aquesta reducció de producció. Més qüestions. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, insta el govern espanyol del PSOE a treballar per recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea al reglament de retorn d'immigrants. Ho ha fet després de reunir-se amb els dirigents dels comuns a Barcelona.
2: El ministre i portaveu de Sumar insta el govern, del que forma part, a presentar un recurs al Tribunal Europeu contra el nou reglament que qualifica de la vergonya aprovat per l'Eurocambra i que permetrà crear centres de deportació d'immigrants fora de la Unió Europea.
1: Hi haurà una informació en clau més local. Segons ha avançat el diari de Tarragona, el primer tinent d'alcalde de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha dimitit després de donar positiu en un control d'alcoholèmia la nit de Sant Joan. L'alcaldessa ha acceptat la renúncia de l'edil, que hauria superat la taxa considerada delicte penal mentre conduïa el seu vehicle.
4: De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
5: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
4: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
5: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.

0: Avui tenim format més reduït de brúixola. En 4 minuts arribem a 8:15 del vespre. A les 8 marxarem, mitja horeta menys, però això sí, tindrem cultura a dojo, com és característic aquí a la brúixola dels divendres. Però avui, format reduït, arran de, ni més ni menys que, el Mundial. José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda de nou.
1: Bona tarda de nou. A les 8 comença el Radio Estadio perquè una hora després, a les 9, hora nostra, començarà el Sophie Stadium, l'estadi més car del món, 5.000 euros, van pagar, a Los Angeles, el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Espanya busca la victòria per ficar-se per segona vegada a la seva història en unes semifinals. L'anterior vegada que ho va aconseguir va guanyar el Mundial, el 2010. Et dono una dada.
0: A veure.
1: Tu ni eres un pensament dels teus pares.
0: Jo o el Joan? Cap dels dos.
1: Tots dos. Tots dos. Fa 40 anys es van jugar uns quarts de final entre Espanya i Bèlgica al Mundial de Mèxic del 86. Uh-huh. I Espanya va perdre a la tanda de penals.
0: Ostres.
2: Un precedent, tenim.
1: Sí, és aquest el precedent.
2: El precedent.
1: Però deixem-lo en passat.
0: Sí, exacte. Esperem, esperem
1: ni
0: que...
1: A Eloy Olaya, jugador de l'Sporting, entre altres equips de la Lliga Espanyola, va fallar la seva pena màxima. Uh-huh. Prudhomme, crec recordar que era el porter de Bèlgica, la va aturar.
2: Mm-hmm. És curiós el que ha dit, de només dues semifinals en tots els mundials que s'han jugat al llarg de la història. Vull dir que són...
1: Espanya té moltes participacions als mundials i moltes decepcions. Mm-hmm. Aquí a Espanya, ja recordarem el Mundial del 82.
2: Fatal.
1: Fatal.
2: Va ser un desastre.
1: Naranjito no va funcionar. No.
0: Sembla que ara més encaminat, anem millor, veurem avui què passa.
1: Sí, almenys és una selecció solvent. Mm-hmm. Tenim alineació, acaba de sortir.
0: A veure.
1: Amb una gran... novetat.
2: Sí, on la tenim, on la tenim?
0: En nom del Barça?
1: Sí.
0: Uepa.
2: En nom del Barça, la novetat,
0: has
2: dit?
0: En nom del Barça.
1: Sí.
2: Allà. Juguem.
1: Vinga.
2: És difícil, eh? A veure, jo crec que estarà... La porteria impossible.
0: No.
2: Potser en la defensa que podem... Eric García, no crec, no?
0: Ferran Torres.
2: No. Ferran Torres?
1: És un jugador que no juga.
0: Ah, ostres.
2: Que no juga al Barça.
1: Que no, que
0: no
1: juga al Barça, però
0: que no
1: es queda fora.
0: Home, Lamine no serà...
2: No, que es queda fora el Barça. Ostres, ara m'han pillat, el José.
0: Pedri.
2: No, Pedri, bueno, ja jugava. La sorpresa, es queda fora del Barça.
1: Es queda fora de l'11.
0: Es queda fora.
2: Que no estava bé.
1: Es queda fora, Pedri.
0: Ostres. Mira.
1: Pedri fora.
2: I qui substitueix?
1: Fabián.
2: Ostres.
0: Veurem.
1: L'11 és l'habitual que està funcionant als darrers partits, que va funcionar contra Aràbia Saudí, que va funcionar als 700, que va funcionar... a 8ens, i està format per Unai Simón sota pals. Defensa, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella. No oblidem, Espanya no ha encaixat gols en el que portem de Mundial. Mig del camp, Rodri, Fabián Olmo, i al davant, Lamine Oyarzabal, Àlex Baena. És cert, com dèieu, que Pedri no estava visquent el seu millor Mundial, que l'altre dia, als 8ens de final, la seva primera part no va ser bona, i que la segona va millorar, però... no és el Pedri que estem acostumats a veure a la seva millor versió. Cansament, algun problema físic que pugui arrossegar. El cert és que Pedri no està funcionant, però bueno, la qüestió és que la selecció té 26 jugadors, perquè afortunadament per Luis Lafuente ha recuperat també a Jeremy Pino, a Víctor Muñoz i a Nico Williams, que era l'únic jugador a les darreres convocatòries que no havia entrat. Per tant, la gran novetat en l'11 titular... és aquesta, per jugar davant una selecció de Bèlgica que té com a principal referent a la porteria Thibaut Courtois, el millor porter del món. Jo crec que no hi ha dubtes.
2: No.
1: Doncs Thibaut Courtois és el porter que intentarà aturar a la selecció espanyola. Confiem que Espanya passi i a les semifinals s'enfrontarà el proper dimecres, 9 de la nit, hora nostra, a França. El coco d'aquest Mundial. França, que va guanyar ahir 2-0 davant el Marroc. El Marroc no va poder aturar França.
2: Serien partides.
0: Amb ganes de veure si ho aconseguim. De totes maneres, moltes gràcies, José Agustín Gómez. I bon cap de setmana.
1: Igualment.
3: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo.

0: Lego. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
1: I com cada divendres, abans de parlar de cinema i de música aquí a La Brúixola, ens interessem per una proposta cultural. En aquest cas, avancem ja contingut perquè parlarem de cinema, concretament a la fresca. Ara que és temps d'estiu, arriba el bon temps, la desconnexió, les vacances i amb tot això, com cada estiu també, el cinema a la fresca als peus del Castell de Montjuïc. Des del 2003 i fins ara, aquesta proposta de Sala Montjuïc atreu a milers de persones durant les seves diferents projeccions i enguany hi ha un total de 16 pel·lícules amb també concerts en directe des d'avui 10 de juliol fins al dia 5 d'agost. Per parlar d'aquesta proposta i d'aquest èxit, podríem dir, connectem amb una de les directores de Sala Montjuïc, Nathalie Modigliani. Nathalie, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé. Molt bé.
1: Ja no queden entrades disponibles per les primeres sessions, les primeres projeccions, que ja estan totes exaurides, i fa la pinta que les que van més endavant també s'esgotaran, perquè, com dèiem, és un format que té molt d'èxit. Què sents tu quan veus que aquest projecte doncs, tira tant endavant, tenint en compte que és molta la gent que espera que arribi l'estiu per fer aquest pla d'anar a veure una pel·lícula a l'aire lliure?
2: Doncs això, em fa sentir que, bueno, que clar, que portem molts anys, que ara és un, no, un referent de les nits d'estiu de Barcelona i que la gent ens espera. És veritat que obrim la venda d'entrades molt aviat, eh? O sigui, aquest any, coincidint amb la roda de premsa del Grec, doncs vam arrencar la venda d'entrades el 20 d'abril i sí que és veritat que, doncs, això, que queden molt poques entrades per a algunes sessions cap al final del cicle.
1: Clar, no sé si creus que és una proposta que va més enllà del cinema, perquè hi ha una mica de tot, tenim pícnic, aire lliure, màgia, quin pes té tot això dins de l'ambient?
2: Home, per mi claríssimament és l'experiència, no? L'experiència compartida. És cert que totes les pel·lícules que programem es podrien veure perfectament a les plataformes, però el que ve a buscar la gent a Montjuïc doncs és això, és el concert, és l'estona de trobada social previ a la projecció, el fet de que cadascú es porta el pícnic de casa, perquè deixem que la gent entri amb el seu menjar i les seves begudes. I bé, jo crec que la gent, doncs això a l'estiu és el que busca, no? El compartir, l'estar junts, el poder, bueno, això, gaudir d'una pel·lícula amb 2.000 persones més. La veritat que a mi em segueix emocionant cada any, és així.
1: Dèiem que va néixer el 2003, per tant ja fa 23 anys que aquesta idea rutlla. Com ha estat l'evolució del projecte?
2: Doncs mira, la veritat és que bueno, la idea va ser com una mica... Jo soc francesa, vaig néixer a París i allà havia anat al Parc de la Villette on es fa aquest tipus de... Bueno, aquest format, no? D'una esplanada de gespa, aire lliure, un aforament així bastant ampli. I doncs ens vam trobar amb dos amics més per crear aquest projecte i doncs això, el primer dia, sense tenir una gran campanya de comunicació, doncs ja vam omplir el fossat de Santa Eulàlia i se'ns va desbordar. I és veritat que doncs és un format que sempre ens ha funcionat. Jo et diria que, clar, la gent sempre em diu, bueno, però de cara al futur què vols afegir? Clar, és una fórmula que funciona i a la gent li encanta. Jo et diria que a part de millores tècniques, el format en si sempre ha estat, i l'essència sempre han estat una mica el mateix, en aquest sentit, no ha evolucionat gaire. És com si tornessis a Cinema Paradiso cada any i cada any et trobessis el mateix. Vull dir que això, que ha evolucionat, clar, amb això sobretot, a nivell de... Si la gent que en sap veu que és un cinema a la fresca, i tot i ser a la fresca, les condicions tant de projecció, de pantalla de so, són realment òptimes, no?
1: I l'escenari, imagino que també et deu portar aquest París, no?, del Parc de la Villette, perquè és ni més ni menys que els peus del Castell de Montjuïc.
2: Sí, correcte, sí, sí. Bueno, el Parc de la Villette és un parc una mica més industrial, i jo diria que el nostre, aquest entorn tan emblemàtic,

0: matemàtic de la ciutat és molt més bonic que el que vivia jo d'estudiant a París, eh? Hem millorat en aquest sentit.
1: A veure, parlem també de la cartellera, perquè cada any va canviant, són obres històriques, però també hi ha concerts, us aneu reinventant. Això també és una exigència que li demaneu, doncs, a aquest festival, a aquest projecte, cada any?
0: El fet de que hi hagin concerts previs.
1: Sí, exacte, d'anar innovant, no?, perquè sigui més transversal en l'àmbit cultural.
0: Sí, bueno, els concerts també t'he de dir que des de l'inici també hi eren, i els van plantejar, és una cosa que no mai han fet a París, però precisament perquè volíem que la gent entengués que havia de venir abans, no?, que no es tractava d'arribar a les 10 per l'inici de la pel·lícula, sinó que vinguessin a gaudir de l'espai, i per això ens vam inventar, doncs, aquesta prèvia amb els concerts, que a vegades intentem que tinguin alguna relació amb la pel·lícula, no sempre és fàcil, però què és això? És música així, no, world music, bossa nova, per anar ambientant aquesta estona prèvia de pícnic.
1: Sempre, pel que fa a la programació de pel·lícules, hi ha equilibri entre grans clàssics, cinema més recent, títols de culte. Com ho feu per trobar aquest equilibri perquè sigui una proposta que agradi tant a persones cinèfiles com també al públic que només busca, escolta, jo vull passar una bona estona i doncs vull anar a veure X pel·lícula, doncs, que potser no és tan històrica, no és tan de culte, però que em pot fer passar, doncs, això, una bona estona.
0: Mira, això és una mica la fórmula màgica de cada any, no? És agafar les pel·lícules així, potser que han estat nominades als Oscars, no? Aquest any tenim Una batalla tras otra, tenim Martí Suprim, sí. Tenim Hamlet, bueno, pel·lícules que ressonen molt, i sí que és veritat que intentem apropar un altre tipus de cinema, potser un amic, no tampoc minoritari, no m'atreveria a dir això, però pel·lícules com La Gràcia, que potser no han fet una taquilla espectacular, però que trobem que són superinteressants. I crec que aprofitem una mica, precisament, el tirón d'aquestes pel·lícules així més conegudetes per anar introduint títols, doncs, una mica més minoritaris, no? Seria el cas del Tres Adiós, de la Cuixet, que a mi em sembla una pel·li espectacular, doncs i sé que acabarem omplint per això, perquè les altres ja estan plenes, i llavors és anar arrossegant una mica el públic cap a títols que vols que el públic pugui descobrir. I després, doncs, això, no sé, jo crec que la gent té ganes de tornar a veure Thelma i Louise, encara que la gent vist 5 vegades, però Thelma i Louise en pantalla gran i a la fresca, doncs és una experiència en si que crec que és interessant i divertida, no?
1: Clar, imagino també que és un repte haver d'escollir 16 pel·lícules, no? Imagino que si fossin 50 potser seria més fàcil, però 16 també costa. No sé quins criteris teniu, quantes persones us trobeu darrere d'aquesta elecció.
0: Mira, m'ho diuen, som 7 persones, i una mica, bueno, està bé perquè som de... Jo, clar, jo vaig començar aquest projecte amb 25 anys, doncs ja et pots imaginar l'edat que tinc. I el meu criteri potser ha anat canviant. Llavors a l'equip, doncs, hi ha gent també més jove, i com que la mitjana d'edat de Sala Montjuïc, més o menys, el core target són 30-32 anys, doncs ens anem alimentant una mica uns als altres. Tots som cinèfils, i així acabem trobant aquest equilibri que crec que funciona.
1: De fet, un dels segells és que les pel·lícules siguin en versió original. Això creieu que també fa que la gent s'enganxi més i que potser sigui més fidelitat?
0: Jo crec que no tenim un alt grau de fidelitat. O sigui, per les nostres estadístiques hi ha molta gent nova que ve cada any. El que passa és que el festival en si té un recorregut que fa que ja sigui conegut per un gruix de gent important, no? Aleshores, la versió original atrau més, jo crec que precisament és una mica més, com t'ho diria, atrevit, no?, que la versió doblada, però bueno, tot i així sí que fa que potser tinguem un públic, és un públic molt barceloní, però potser gent una mica com jo, no?, que porten anys vivint aquí, hi ha un públic molt internacional que ens ve. Però sí, la versió original des del principi va ser com un pilar de la programació que mai hem volgut renunciar.
1: Parlaves abans dels concerts, aquesta ambientació prèvia abans de començar la pel·lícula, amb, doncs, tota l'opció de pícnic, etc.

0: Amb quin criteri s'escollen aquests músics? No sé si busqueu alguna connexió amb la pel·lícula o bé formacions que siguin emergents.
1: Sí, sobretot són això. Bueno, tenim un acord amb el Festival Neu, que es fa a Girona. Uh-huh. Ells ens ajuden a escollir, aquí sí que potser està més vinculat a la pel·li, no? Les nits grec, perquè tenim quatre nits que formen part del grec, uh-huh. i llavors seria el cas de Sirat, per exemple, que tindrà com un concert doncs més relacionat amb la tecno, seria el cas de Flores para Antonio, que tocarà un grup que es diu Acorde a ti, que també pues, ens anem a la rumba. Uh-huh. I després tenim com uns músics una mica fidels que ens fan arribar les seves propostes. Nosaltres també no som especialistes en programació musical, tot i que portem molts anys fent-ho. Sobretot és això, arrel de les propostes que ens arriben de grups locals, i també anem a mirar també la programació d'altres locals de música de la ciutat.
0: Mm-hmm. Clar, penso que organitzar cinema a l'aire lliure també és sinònim de conviure a vegades amb imprevistos. No sé quin és el repte més gran que hi ha darrere d'una nit que pot ser aparentment perfecta, però que no deixa de ser una nit d'estiu.
1: Aquest potser sí que és el que ens genera més estrès en aquest festival, és la previsió meteorològica. Mm-hmm. Jo m'he tornat una experta en apps de meteorologia, les tinc totes descarregades al mòbil. Sí que genera estrès perquè els espectadors, doncs, si està plovent a les 10 del matí ja t'estan preguntant si vas a anul·lar, si, saps? I evidentment, amb un esdeveniment així, doncs són decisions que has de prendre realment a l'últim moment, no? Uh-huh. Llavors és molt moviment d'això, de missatges, de trucades, per les xarxes també, tothom pregunta. I bé, hi ha un moment que has de decidir si pots obrir o no, i també ens ha passat algun cop que obrim i ens cau el xàfec i bueno, pues tothom s'ha d'anar cap a casa, no hi ha un altre, no?
0: Esperem que no passi aquest any.
1: Esperem que no passi. Ja tot i que la pluja no ens aniria malament ara, però...
0: També és veritat, sí. Ja per acabar, quines previsions d'assistència teniu? Hi ha moltes entrades, ho dèiem, exaurides, les altres de ben segur que també seguiran el mateix camí, això en números què implica?
1: Doncs mira, ara portem el 85% de les entrades venudes. Uh-huh. Fa 2 anys, perquè l'any passat ens van demanar les 3 xemeneies, llavors era una mica diferent, però fa 2 anys, avui, el dia que obríem, ja estava tot sold out. Jo crec que anem a tot sold out, que són unes 40.000 persones.
0: Uh-huh. Doncs animem a totes aquelles persones que encara no tinguin entrada a afegir-se a aquesta experiència, aquest cinema a la fresca a la sala Montjuïc. N'hem estat parlant amb la Natalie Modigliani, que és una de les seves directores. Moltes gràcies, Natalie, una abraçada, èxits, bona tarda i bon estiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Edu, acuérdate que vienen estos a ver el partido. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete Coca-Cola, que la lata sale a 90 céntimos con el pack de 24 y puedes ganar premios. Además, ahora tienen un 30% de regalo en refrescos, zumos y aguas para cuando compremos más.
3: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
4: En tienda web y app.
0: Avui ja saben que tenim en versió reduïda d'aquesta brúixola, anem fins les 8, però aquí tenim, això sí, és la Marta Lozano i tota la seva música. Marta, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Com esteu? Joan, bona tarda.
6: Què tal?
5: Quant
6: de temps? Molt content de tornar a ser aquesta secció.
0: Sí, tenia ganes de tornar, ja des del dilluns se li veien les ganes. A veure, agenda musical de cara a aquests dies, perquè, com sempre, estiu, hi ha teca.
5: Doncs sí, sobretot hi ha festivals. Potser us sembla això una mica el dia de la marmota, perquè just la setmana passada començàvem parlant del festival al Cruïlla, i avui ho tornem a fer, però perquè ara sí, ja està en marxa. El festival va donar el tret de sortida el dimecres, però continuarà fins demà dissabte. Aquesta nit us dic unes quantes de les actuacions que més destaquen. Tenim a Alice, que és el que estem escoltant. També estarà Ezra Collective, La La Love You o Bomba Estéreo. i demà dissabte les de Els Pets, John Batiste, Rigoberta Bandini o Jude Lyme, entre molts altres. Vosaltres teníeu intenció d'anar-hi aquest any o teniu plans?
6: No, aquest any no, però és un festival que he anat bastants anys perquè trobo que així com altres aposten per exemple, un estil de música concret,
5: sí.
6: Aquest és bastant eclèctic. Llavors el que em permet és anar amb amics que tenen gustos diferents.

0: Mi, perquè hi ha de tot, vull dir, els Pets coincideixen amb la Love You, amb Elif, vull dir que ja amb la mostra d'aquest any ja es veu que és un festival que aposta per la diversitat amb grups igualment bons en el que fan cadascun.
1: Sí, jo crec que aquesta és de les coses que més valoro en un festival, perquè a vegades també quan són molt amb una marca identificativa, molt amb un gènere, que crec que està molt bé perquè és una manera de tenir uns clients, podríem dir, fidels, perquè ja són fidels a l'estil, però m'agrada més quan s'obre aquest ventall d'opcions, perquè també hi ha persones diferents, de diferents, no sé, maneres d'entendre la música, que es reuneixen en espais per això, compartir, com deia el Joan, no? Un mateix grup d'amics amb diferents gustos musicals, no? I crec que és guai. No tinc el plaer d'anar-hi aquest any, però si hi anés, crec que Elif seria una bona aposta.
2: Doncs mira, aquesta nit, aquí unes horetes el tindrem allà. Sí, ara ja una mica complicat. Però bé, per si hi ha algun interessat, interessada, dir-vos que encara queden abonaments d'aquests de cap de setmana per anar-hi avui i demà, o si no també entrada per només demà dissabte.
0: És curiós, el que deia l'Ola era interessant perquè hi ha molta gent que va al festival, diguéssim, i és un espectador open-minded, és a dir, que vol descobrir artistes que no coneix, però a part de diferents estils que potser no escolta tan recurrentment. I d'altres que diuen, escolta, vaig a un festival que sé que em posaran rock tota l'estona, hi ha un cap de cartell que m'encanta, i coneixent aquest festival que triarà artistes que s'assemblin a aquest o que toquin coses similars, llavors asseguro més el tiro i sé que la majoria m'agradaran.
2: És més
0: arriscada l'opció de la Lola, però alhora també jo crec que és més rica. I
1: sí,
0: més
1: dues concepcions igual de vàlides.
2: Sí, està claríssim. Efectivament, el Cruïlla al final és un festival que aposta per això molts talents de molts tipus. Fins i tot tenim, com comentàvem la setmana passada, hi ha un escenari on hi van còmics també,
0: sí,
2: vull dir, hi ha molta varietat al final.
0: Sí.
1: Molt bé, a veure, un parell de plans més de cara a aquest cap de setmana.
2: Doncs sí, perquè demà també tenim una cita musical a Cornellà de Llobregat, perquè Romeo Santos i Prince Royce actuaran al RCD Stadium. Sí,

0: jo sé que ara us esteu preguntant, però per què Romeo Santos i Prince Royce? Aquests no anaven per separats? Doncs estan fent una gira conjunta perquè han tret el seu primer àlbum conjunt i es diu Mejor Tarde Que Nunca. Sembla que potser ho tenien pendent i van dir, va, Mejor Tarde Que Nunca. I així és com es diu també aquesta gira internacional que estan fent. He de dir-vos que jo vull buscar una miqueta d'informació i tal. He vist que van sortir a la revista Billboard i el nom que els van posar a la revista Billboard em va encantar, perquè els van dir el Batman i el Robin de la bachata.
1: M'encanta.
2: El tema és qui és qui, no? Perquè clar, és molt millor ser Batman. Jo crec que Romeo Santos en aquest cas és Batman.
1: Sí.
0: Mira, ells justament quan van fer l'entrevista deien, no?, que el disc tots dos canten el mateix, que no hi ha un que tingui més pes que l'altre, però jo també ho pensava, no? Clar, aquí Batman i Robin potser sí que un és més protagonista que l'altre. Però m'ha fet molta gràcia, la veritat. Però no, la gira i l'àlbum és això, Mejor Tarde Que Nunca. I bé, doncs, comentar-vos també que pel concert de demà hi ha hagut una ampliació d'aforament i, per tant, encara queden entrades disponibles, tot i que no gaires.
2: Hi havia una sèrie de concerts que va fer Romeo Santos, jo crec que a inicis dels 2000, amb Don Omar, que li va funcionar molt bé perquè eren dos estils diferents i que també en aquell moment estaven en auge els dos. Veurem si aposta un altre cop per aquest format. Veiem que sí. És veritat que Romeo Santos i Prince Royce són més similars que Don Omar i Romeo Santos, però és un d'aquells consens que ha quedat molt en la història, a més perquè van ser molt performàtics, diguéssim. Feien les cançons i actuaven a l'hora que les cantaven.
0: Una mica Culebrón, potser.
2: Sí, exacte,
0: no?
2: S'encaraven, discutien, era bastant divertit, i a veure si aposten per això o seran més clàssics.
0: Home, jo crec que estan fent una mica això, perquè xarxes també, la manera de publicitar-ho, va ser fent vídeos que semblaven pel·lícules, no?, que els portaven a la presó, després els treien, una noia com que els esbroncava, els deia, doncs ara faré una gira tots junts perquè heu de ser amics i no sé què. Vull dir que potser també tiren una mica per la teatralitat.
1: Pot ser, de fet, sigui com sigui, totes aquelles persones que tinguin ganes de ballar, això és una aposta segura, de cara a demà. I diumenge també tenim un pla.
0: Doncs sí, tenim un altre per diumenge, marxem cap a Tarragona perquè tindrem a la Anastàsia. And I

L'Anastàsia està fent una gira internacional que fa aquest mes de juliol 5 parades a Espanya. Es veu que li agrada venir per aquí. I una d'aquestes dates és diumenge, que serà quan actuï al Tarraco Arena. És possible que les persones que hi vagin es

0: escoltin els èxits com aquest Left Outside Alone d'una manera diferent, perquè està preparant un àlbum que es diu Symphonic Revolution i el que farà és revisitar alguns dels seus grans èxits acompanyada d'una orquestra,
1: que per donar-li
0: un toc diferent. Per tant, jo crec que estaria molt guai si potser fes una o dues cançons en aquest nou format. No ho assegura, perquè al final ella va cantar les seves cançons, sí. però potser els que tenen entrades, doncs, ho viuen d'una manera diferent.
1: Mm-hmm. Home, i queden entrades?
0: Queden, sí, també queden.
1: Queden entrades.
0: He fet un triplet.
2: Un ple.
0: Molt bé. Sabia que tornava el Joan i dic... Demaníem entrades.
1: Clar, està bé, m'agrada saber que el Joan genera aquesta
0: por. Aquesta pressió.
2: No, és perquè jo li recordo. I celebro quan hi ha entrades i quan no li dic, Marta.
0: Marta, malament, com si fos culpa meva.
1: Sí, doncs jo celebro especialment que hi hagi entrades per anar a veure Anastàsia, perquè, ostres, de veritat que m'estic plantejant fortament... Sí? Aquest diumenge anar-hi, aquesta Left Outside Alone és de les cançons que m'hi recordo jo cantar a casa cridant, no? O sigui, m'encanta aquesta cançó.
0: Molt potent.
1: I m'encanta Anastàsia.
2: Ha dit que queden entrades, no ha dit el preu, perquè ja sabem que aquest concepte de preu dinàmic, quan queden poquetes, buf,
0: si no m'equivoco, he estat mirant entre 70 i 80. Podria ser millor, però podria ser pitjor.
2: Ui, la Lola no li ha agradat molt aquest.
1: Veurem. Després, ara quan sortim, mirarem
2: a veure
1: què tal. Sí, perfecte, doncs Festival Cruïlla. Avui demà, Romeo Santos demà i Anastàsia diumenge. Ara, actualitat musical d'aquests dies, Marta.
0: Doncs sí, més notícies musicals. Ara comencem parlant dels Emmy 2026, que ja han anunciat les seves nominacions i diversos artistes musicals han aconseguit destacar entre els candidats. It's me.

0: Escoltem a la Taylor Swift, però no és la que més nominacions té. Ara la descobrirem.
1: Ens agrada, perquè és que sempre és Taylor Swift, 50.000 nominacions, està bé que es reparteixi, a veure.
0: Sí, doncs mira, ella suma dues nominacions pel seu especial The Eras Tour The Final Show, que és aquella pel·lícula documental que van fer d'aquest show. Jo vaig anar al cinema, no sé si la vau veure vosaltres.
1: No.
0: Doncs era com viure el concert.
2: Producció espectacular, no?
0: Molt guai.
2: Sí que vaig veure el Tyler.
0: Sí. I realment és un d'aquests documentals que dius, val la pena anar al cinema perquè, clar, escoltar-ho i veure-ho. Sí.
2: I t'estalvia l'entrada al show de veritat o no és comparable?
0: Home, no és comparable. Però, clar, jo no tenia entrades i va ser com, bueno, anem a veure'l. Sí. Doncs ella suma dues nominacions per aquesta. També està la Sabrina Carpenter, que opta també a dos premis com a productora i intèrpret de l'espectacle dels Muppets. I Selena Gomez fa història també amb la seva primera nominació com a millor actriu protagonista de comèdia per la sèrie Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Ah, mira, molt bé.
0: Per tant, molt repartida la cosa, molt bé. Però el que més ha triomfat quan a nominacions ha estat Bad Bunny. Hola, mañana.

0: balcón. Bad Bunny acaba de batre un nou rècord perquè ha aconseguit 9 nominacions als Emmy pel seu espectacle a la Super Bowl. I és el primer artista que aconsegueix tantíssimes nominacions per a aquest espectacle de la mitja part.
1: Celebrava la Lola que no fos Taylor Swift perquè repartissin els premis, però no s'han repartit gaire perquè no. Bad Bunny també porta un any històric.
2: Sí, la veritat és que sí. Sí, sí, és que totes són per l'espectacle aquest, eh? Sí. És a dir, realització, part tècnica, escenari, el que sigui. Jo crec que és dels millors espectacles de Showtime de la Super Bowl que hem vist, la veritat.
1: Ho és. És veritat que l'espectacle de la Super Bowl tendeix a créixer cada any, sí, no? Perquè cada cop hi ha més diners, però a més va ser una estratègia de màrqueting brutal perquè va mostrar al món el que oferiria en el seu tour. Llavors tothom va córrer a comprar les seves entrades si encara en quedaven.
2: Totalment, no, ho van fer perfecte. També el reclam polític que hi havia darrere de la interpretació que portava Bad Bunny també estava
1: justa,
2: bé.
1: Tampoc
0: perquè no es va mullar tampoc moltíssim, però
2: hi havia missatges subliminals, la veritat és que molt, molt treballat, la veritat.
0: Sí, ja ho dèiem aquí quan ho va fer, que ho vam comentar, que havia fet història, sí. I amb això ho demostra un altre cop que ha fet història amb aquest espectacle.
1: I ja està, per fer l'últim apunt, aquests artistes tan grans que saben que omplen estadis només amb convocar a la gent, a vegades aposten, no?, per no arriscar-se, perquè sempre és més senzill, i al final tampoc sortiran tan beneficiats a nivell monetari. Després és una cosa que surtin beneficiats a nivell de la imatge que deixen de cara al món i de cara a la història, fins i tot m'atreveria a dir. I en aquest cas s'arrisca Bad Bunny perquè l'últim treball, recordem-ho, torna al seu

0: seus orígens i el país que l'ha vist créixer.
1: Molt bé, doncs Bad Bunny, aquests Emmy amb 9 nominacions, veurem quantes en guanyo.
2: Sí, ja, ja.
0: No voleu porra,
1: i en parlarem.
0: No sé, mai surt bé.
1: A veure, dues notícies més.
2: Sí, perquè ara que estàvem parlant d'aquest rècord del Bad Bunny, doncs tenim un altre, però en aquesta ocasió de Harry Styles.

0: Harry Styles ha posat punt i final a la seva residència de 12 concerts a Londres, després d'aconseguir també, doncs, com dèiem, un nou rècord a l'estadi de Wembley, perquè ha superat les marques de Qui? De Taylor Swift i de Coldplay. Bé, ella, la Taylor, va actuar durant 8 nits i Coldplay ho va fer 10 nits respectivament, però el Harry Styles, com n'ha fet 12, doncs és el que ara mateix ostenta aquest rècord.
1: M'agrada que triguis aquesta cançó perquè no és de les més conegudes de Harry, potser.
0: Però és molt xula, oi?
1: I a mi m'encanta, sí, sí, la veritat, del seu penúltim treball. No m'agrada que es reconegui com un rècord, això de fer molts concerts al mateix lloc, perquè s'està posant de moda.
2: Sí, estic d'acord amb això.
1: Ara diuen que Oasis tornarà el 2027 i farà una residència a Manchester de més de 10 concerts. S'està posant de moda perquè per l'artista és més còmode, sí. No hi ha tants viatges, no evites el jet lag en certa manera.
2: Però no pels fans, evidentment.
1: No. Clar, que s'han de mobilitzar ells, diguéssim. Si no venen a la teva ciutat, has de sortir, també són costos afegits, i per tant, jo crec que és una idea que haurien de rebutjar la indústria.
2: Sí, s'ho poden permetre els grans artistes, perquè saben que els fans que tenen pagaran molts diners, però, home, també han de tenir en compte que molt probablement, doncs, no són rics.
0: Però sí que sé el que diu el Joan, que s'està posant de moda. L'altre dia, per exemple, ara es compra una miqueta cap a casa, però a Europa FM van posar una notícia, no?, i ho deien com tot un llistat d'artistes, com Adele, com Miley Cyrus, que realment ho diuen i no s'amaguen, que no els agrada fer gires, perquè diuen que és molt complicat, està fent vida a la carretera, està viatjant tant, no tenir un lloc fixe, i per això aquest format de les residències, al final, perquè potser s'estan, què, 2 mesos al mateix lloc, no? Bueno, el Harry Styles potser 2 setmanes, sí, però això que s'estalvia.
1: La més sonada de la història segurament és la que va fer Elvis Presley a Las Vegas, i diguéssim que jo crec que va sortir molt perjudicat físicament, mentalment, d'una residència, vull dir que no estava voltant pel món, i des de llavors crec que va baixar una mica aquesta tendència de fer tants concerts al mateix lloc. He dit que ell tenia un contracte, diguéssim, indefinit, vull dir que no podia moure's d'allà, era diferent, però ara està tornant a ser una tendència.
2: I al final també que el lloc per excel·lència de les residències és, com deia el Joan, Las Vegas, i clar, és molt complicat, clar. També, perquè una cosa és Wembley, no?, que potser trobes més en un punt mig, no?, per als europeus, però clar, haver d'anar a moure tothom a Las Vegas és complicat, la veritat, la gestió. Amb qui acabem, Marta?
0: Doncs mira, acabem fent referència també al programa de la setmana passada, que vam començar parlant de futbol, i avui acabem, doncs això, parlant de futbol.

0: us podeu imaginar escoltant aquí el Justin Bieber, doncs tenim una nova incorporació a aquest espectacle musical de la mitja part de la final del Mundial, del pròxim dia 19, que cada cop queda menys. Mm-hmm. Justin Bieber s'assuma a aquest show que, com ja sabeu, també comptarà amb Shakira, BTS i Madonna. El que vam parlar la setmana passada era que Robbie Williams i Laura Pausini també actuarien. Però, com ells són els que cantaran l'himne de la FIFA, el que fan és actuar de,
1: bueno,
0: de, sí, davant dels jugadors, diguem, abans de començar el partit.
2: D'acord.
0: I després, en aquests 15 minuts que dura la pausa, doncs estaran Shakira, BTS, Madonna i ara Justin Bieber. No sé com gestionaran aquests 15 minuts. Ho veig
1: molt
0: com
1: ràpid,
0: molta
1: no?
0: gent en molt poc temps.
1: Sí, sí, perquè és el que dura, no? Més o menys, la mitja part de la Super Bowl. I...
0: Sí, però clar, ho acostuma a fer un sí. o dos artistes.
1: Sí, sí, sí. No sé, veurem si li dona temps a connectar el portàtil a Justin Bieber i fer...
2: Exacte, estava pensant el mateix, a veure si ho fa o no. Doncs nosaltres marxem parlant de futbol, perquè ara mateix també donem pas al Radio Estadio per aquest partit en què juga a Espanya i que veiem si està més a prop d'aquesta final del Mundial. Marta, com sempre, moltíssimes gràcies. Divendres vinent més. I nosaltres tornem dilluns vinent a partir de les 7 de la tarda. Que vagi molt bé.

0: avanço, jo crec que no.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
3: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
2: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
3: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
2: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
3: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
2: I a Lleida, el Caixa Fòrum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
3: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
4: Nuestra web y app. Onda Cero, tu ràdio.
5: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.